0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Aquí i ara, la millor música.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Tecno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Tecno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Tecno, amb DJ Glass Hat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música. En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Yeah!

Són les 5. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: 107.9 FM.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Són les 6.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
0: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
0: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la medalla d'or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc. I des del punt de vista professional, que em considereixin un escriptor normal, que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: és un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
9: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
9: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les ara han d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
10: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
11: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
12: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
13: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
8: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
16: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
17: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
15: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per al Tribunal de Comptes.
1: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
16: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violència masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
18: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és algo que no hauria de passar a la justícia.
1: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a quarts de quatre de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greu per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
19: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
20: Voilà, le Parlement vient de voter l'interdiction.
21: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
1: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
2: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que DIF qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
3: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any.
22: Quan no és un nap, és una ceba.
2: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, a DIF ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
1: Esports. Aquesta hora amb David Ubac.
23: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
24: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
23: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
25: 3CAT Info.
23: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uidia, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
26: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
23: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
25: 3CAT Info.
23: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
23: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 km entre Evian-le-Bain i Thonon-le-Bain. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6:51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
0: 3CAT Info. Són 7:15.
1: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
23: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogor marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez. Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
5: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
5: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
5: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
5: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
6: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la medalla d'or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
6: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc. I des del punt de vista professional, que em considereixin un escriptor normal, que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental. I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment doncs, una gran pèrdua.
1: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3Cat Info.
9: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
8: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer, doncs, està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
10: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
25: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
11: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa Autoplus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
12: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa Autoplus substitueix l'antic Pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
25: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
13: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
13: He reunit amb Mykhailo Fedorov i li ha ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els $91 per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
14: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens l'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
1: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegest, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà, que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
15: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 90%.

0: comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
1: 3CAT Info.
2: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més, dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur». Independència. A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes en posta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
3: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
4: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
2: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
5: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no tenia

0: ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
1: El Consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
3: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
4: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
1: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
5: Esports.
1: David Ubach.
6: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. És a dar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanc i blau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
7: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix.

0: molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
1: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
2: 3Cat Info.
1: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
1: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
3: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
1: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana entoma el repte.
4: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
1: Parlem ara de ciclisme.
2: 3Cat Info.
1: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipowitz, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
5: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 14 graus al Port del Comte, 26 graus a Ascó i 27 a Badalona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: La calor que ara mateix la tenim concentrada a la meitat sud del país, sobretot.
2: Efectivament. Continuen aquestes matinades tòrrides, aquestes nits incòmodes, que costa molt de dormir. De moment, en aquest sentit, poques variacions. Entre altres coses, perquè els núvols són abundants a les Terres de l'Ebre, van passant, van mantenint aquest aire càlid, fan una mica com de tap, i ara mateix doncs, no estan baixant més enllà dels 25 graus en moltes poblacions. A Falset, a Vinebre, a Gandesa, a Tortosa, per exemple. També a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, arribant un altre cop aquests 27 graus, com ha passat aquests darrers dies, i molts valors tropicals a l'interior. Avui, però, podem anunciar que la temperatura serà molt alta, molt calorosa, amb molta xafuor, però els valors seran un palet més baixos. Serà difícil arribar als 40 graus amb una jornada en què, sobretot, els núvols aniran passant pel sud del país amb un cel més variable, i a la resta, doncs, estones alguns núvols prims, encara una mica de pols agriana en suspensió, tot i que va una mica de baixa. Aquesta tarda no es descarta algun ruixadet a la zona dels ports, Terres de l'Ebre, alguna nuvolada de calor que estengui els seus núvols cap al Camp de Tarragona i mantingui, el que dèiem, cap al sud del país la presència d'alguns núvols. Bé, pels propers dies pendents del descens de les temperatures aquest cap de setmana i amb l'arribada de ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Avui ens llevem, per tant, amb aquestes temperatures i amb aquesta calor i una mica de pols sahariana, deia el Jofre ara mateix, però avui, sobretot, hem de començar el dia lamentant la pèrdua d'en Josep Vallverdú, una de les grans, grans figures de la literatura infantil i juvenil que ens ha deixat als 103 anys.
3: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a part dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Així parlava Vallverdú de la seva trajectòria en la que ha estat una de les últimes entrevistes que ha concedit. Recordem que fa 6 mesos es va retirar de la vida pública. Aquesta entrevista que sentíem és el Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Còpola, una entrevista que avui remetrem sencera quan acabem el matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 12, la entrevista que Sílvia Còpola li va fer a Josep Vallverdú. Un autor que marxa deixant més de 300 obres, novel·les, traduccions, poesia, però molt, molt especialment, com dèiem, la literatura infantil i sovretot un personatge.
4: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Evidentment, el Rovelló, les obres protagonitzades per aquest gos han acabat traduïdes al francès, a l'italià, al rus, van acabar a la televisió en aquesta sèrie que sentíem, però és que, a més, Vallverdú va ser un enorme defensor del català, estava preocupat per la salut del català en els últims anys de la seva vida i, durant la seva trajectòria, va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. Avui el recordarem amb persones que el van conèixer de prop, per exemple, el periodista i guionista Francesc Canosa.
5: Fins fa 4 dies penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps, és increïble, és un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick que ha tocat tots els gèneres.
0: És el que recordava el Francesc Canosa, que ara fa poquet va fer un llibre justament sobre en Vallverdú, amb 50 hores d'entrevistes amb ell. Bé, aquest serà un dels temes del dia, evidentment, aquí a Catalunya Ràdio, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també seguirem políticament l'última sessió de control del curs al Parlament, on segur que sortirà l'amnistia fa gairebé una setmana de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i avui a l'Àgora parlarem amb l'expresident Artur Mas. És un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes i comentarem amb ell quin futur creu que seguirà la causa, si creu que se li aplicarà el perdó aviat o si la justícia espanyola continuarà arrossegant els preus. Per cert, els peus. Per cert, que Carles Puigdemont ja ha denunciat a la Comissió Europea que 5 dies després de la sentència els tribunals espanyols encara no s'han mogut. I avui també analitzarem un dels temes més comentats a les últimes hores, com és l'evolució del cas Zapatero i el suport que li continua donant el govern espanyol.
6: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Un govern espanyol que va fer aquest anunci també a les últimes hores. Restriccions als fumadors, més restriccions als fumadors. Si la llei que ara s'envia al Congrés veu la llum tal i com està ara, no es podrà fumar en terrasses de bars i restaurants, no es podrà fumar en piscines, no es podrà fumar en campus universitaris i també tindran prohibit fumar, incloent-hi els vapejadors, els menors d'edat i les multes les assumiran els pares. Tot això està per veure si això queda finalment així, però és el que està previst ara mateix. Avui ho analitzarem amb la Cristina Martínez de la Unitat contra el Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bàsicament volem saber si això serveix, si aquestes restriccions són efectives. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot plegat ho abordarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, l'Eva Pomares i en Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El que dèiem, Josep Vallverdú.
7: Sí, que ha mort als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil de la llengua catalana. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no quedava res. Ara bé, se'l considera un autor total, ja que va cultivar la majoria de gèneres. També novel·les, memòries, viatges, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
8: Nascut a Lleida, havia viscut els 10 últims anys a Balaguer. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge, el Gorro Velló, l'any 1968.
9: I jo que em pensava que aquí el cadell era jo, m'hauria d'amagar sota vostre. I vosaltres m'hauríeu de tranquil·litzar dient-me que no passarà res.
8: Tot just fa uns mesos em va fer una última entrega a l'editorial.
0: Més de 300 títols.
10: Josep Vallverdú marxa sent un dels autors més prolífics en català. A més, dels articles en diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels grans defensors de la nostra llengua. En parlava així el programa Col·lapse de TV3.
11: S'ha parlat català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduï de seguida, perquè si no hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquesta secundària resulta que és el català. Doncs anem per bon camí. Ara jo moriré tranquil·la, no pararé de xerrar en aquest sentit.
7: Entre molts altres premis també va ser guardonat amb el Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi l'any 82. Un any més tard es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
8: Va ser promotor del concepte obert de lleidatanisme que va plasmar a Proses de Ponent. De fet, se li atribueix el concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme.
0: Ampli reconeixement.
10: El seu amic i col·laborador, l'escriptor balaguerí Francesc Canosa, descrivia el 3 catí fou el valor de la seva personalitat literària.
5: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Ha escrit que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. Descriu el seu llegat com a immens per les lletres catalanes i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, n'ha parlat així a Catalunya Ràdio.
12: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
8: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, li veu el llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català, segons explicava a 3Cat Info.
13: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
10: A Catalunya Ràdio retrem avui un record a Josep Vallverdú amb la remissió a les 12 del migdia de l'entrevista que la Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.
0: Manté la confiança.
7: El govern espanyol amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que el seu amic i empresari i els directius de Plus Ultra l'hagin incriminat directament en el rescat de l'aerolínia. Com a mínim ho fa el PSOE, perquè des de Sumar sí que li demanen més explicacions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Mentre Elma Saiz tanca files en Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Sumar Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
15: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
16: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
14: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Senat.
7: Compareix avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Està citada pel PP a la Comissió d'Investigació del cas Koldo per explicar la relació que tenia amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
10: La setmana passada ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional, on va assegurar que no sabia res de cap suposada trama per torpedinar causes judicials que afectessin els socialistes.
7: Per cert, que avui a les 12 el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, farà una roda de premsa de balanç del curs polític, on segur que els casos judicials que esquitxen Pedro Sánchez tindran un paper molt protagonista.
0: Sense fum.
7: El Consell de Ministres envia al Congrés la nova llei antitabac, que amplia els espais on no es podrà fumar, a terrasses de bars i restaurants, platges, piscines i altres instal·lacions esportives, també campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
10: A més, aquesta nova normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà explícitament fumar als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els seus pares. Aquestes restriccions no entren encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suport d'aquí uns mesos al Congrés.
0: I els té, Cèlia Forment?
17: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals, i proposa
18: que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
17: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura
19: enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
17: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president Jacobo Sallarès creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
20: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
17: Cèlia Forment Bori, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Reconciliació.
7: Primer pronunciament del president del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea que avala l'amnistia. Cándido Conde Pompidou, en un comunicat amb motiu de la seva audiència anual amb el rei Felip VI, destaca que el TJUE hagi conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea i que els estats poden aplicar aquest tipus de mesures quan responen a l'interès general. També subratlla que la sentència recull la doctrina del TC, segons la qual l'amnistia pretén reduir les tensions institucionals i polítiques derivades del procés i també facilitar un escenari de reconciliació.
10: Conde Pompidou també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos d'empara que han presentat els líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El primer serà el de Jordi Turull el 22 de setembre.
0: Denuncia
7: Carles Puigdemont a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat un escrit davant el govern comunitari després de la sentència de la setmana passada.
21: Critiquen, per exemple, el reactivament de la causa al Tribunal de Comptes espanyol contra una trentena d'exalts càrrecs. De fet, fins i tot la Fiscalia també ha demanat que s'apliquin amb urgència el perdó contra aquests encausats.
0: Última.
10: Sessió de control abans de les vacances serà avui al Parlament. A partir de les 9, el president Salvador Illa debatrà amb els líders de la resta de grups parlamentaris.
0: Joan Vilaplana.
22: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
23: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
22: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de vuit, 3 casos nous.
7: En 24 hores, 3 dones han estat assassinades a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles, una en Tequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan 2 sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida.
21: De fet, s'investiga un quart cas, una dona a Benavís, a Màlaga, que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. Aquest 2026 ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista. Sentim Elena Saiz, portaveu.
24: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Detingut.
10: Un jove de 21 anys relacionat amb la mort a trets del noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, a principis d'aquest mes de juliol. Es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tracta de l'autor material dels fets.
1: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: S'investiga.
7: La mort d'un home apunyalat ahir a la matinada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era el lloc dels fets.
0: Agressió a menors.
21: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat.
0: Manel Sastre.
2: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Admès a tràmit.
10: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. L'ha presentada Iridia, al Centre de Defensa dels Drets Humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb els fets que han passat en un CIE a Espanya.
0: Pioner.
21: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat.
10: La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no s'ha concretat quin mecanisme s'utilitzarà.
0: París, Isabel Galí.
3: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos al mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insumisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I endureix?
21: També a França s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions sexuals a menors i s'han apujat les penes. L'Assemblea ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys.
0: Continuen.
10: Els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran i ja són 11 nits consecutives. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries del país s'han activat a la capital, a Teheran, on s'han sentit diverses explosions.
21: Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha una única central nuclear iraniana en funcionament. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, n'ha parlat durant una compareixença al Senat.
4: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: Contra Netanyahu.
10: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de Nacions Unides. L'alcalde, que recordem és musulmà, ha admès que la seva administració no té capacitat legal per executar un ordre, l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
6: I agree with the ICC.
25: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
21: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa emprendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà.
0: Adaptar-se al canvi climàtic.
10: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves variants de cereal per tal de facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sòl més salinitzat.
0: Júlia Albacar.
26: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
27: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és
5: tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
26: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Limita!
6: El PSC i Esquerra volen que la prohibició de compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més, i per això han presentat esmenes al text original dels comuns que preveu que afecti tot tipus de propietaris, siguin grans o petits.
0: Marxa!
10: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que diu que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
0: Allà on va néixer Hitler.
6: Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer el dictador. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn.
10: Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
0: 7 i 21 minuts, als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia.
0: El Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi.
8: L'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. El jugador porta des de fa uns dies a Barcelona. Està esperant l'anunci oficial per incorporar-se a la plantilla del Futbol Club Barcelona.
0: I el club continua fent fitxatges. Ara s'hi afegeix un nano de 18 anys.
8: Ja té tancada l'operació per fitxar un altre extrem. És un jugador de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Visibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Visibu, en principi, tindrà fitxa del filial, dinàmica del primer equip, però fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
0: I l'altra cara de la moneda, també s'ofereixen jugadors.
8: El defensa Meirich Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar darrere al president del Barça la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol, que tindrà més diners per poder fitxar, el club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós, Espanyol 4, Pau 0. I el Barça bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'alè nord-americà Stanley Umu de nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xengelia ha de decidir aquesta setmana si continua al Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció blaugrana.
9: En gran part un canvi de projecte, s'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
8: I Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour. Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, retalla mig minut el líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, 5 i 7.
30: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I ara que l'atenció deixa estar molts dies després lluny dels televisors pel Mundial de Futbol, volem parlar de l'atenció, justament. L'acció de fixar el pensament en alguna cosa, és a dir, d'aplicar-hi l'enteniment. Marc Jurada, bon dia.
1: Bon dia, sí. Per fer-ho ens remuntem al 1999, no perquè aquell any hi hagués cap Mundial, l'any anterior, el 98, havia guanyat França, que de fet era l'anfitriona, sinó per parlar-vos d'un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units. És el cas del goril·la invisible. Pot no semblar-ho, però aquest és el so que fan els goril·les. És un experiment interessant perquè es va voler demostrar que no és el mateix veure que percebre, que adonar-se de les coses. Què van fer els psicòlegs en qüestió? Doncs van ensenyar un vídeo on dos equips, un de blanc i un de negre, es passaven una pilota, de fet, de bàsquet, també una altra de futbol, i van donar una instrucció clara als participants de l'estudi que comptessin quantes passades feia un dels dos equips.
7: Gio cap al mig del camp, la juga per Deco. Deco combina en curt per en Nielsen, que li torna la pilota. Deco més cap a l'esquerra per Gio. Gio Pareto.
1: I què passava? Doncs que mentre tothom estava ben concentrat, una persona disfressada de goril·la entrava a l'escena. No només això, caminava fins al mig, i tampoc només això, sinó que es picava el pit durant uns segons i sortia. Què va passar? Doncs que gairebé la meitat dels participants ni tan sols havia vist el goril·la. És més, quan els tornaven a passar el vídeo, molts dels participants juraven i perjuraven que segur que es tractava d'un estudi diferent.
0: I això per què passa, Marc?
1: Doncs perquè el cervell té una capacitat limitada d'atenció. Quan concentra tots els recursos en una tasca, com comptar les passades, filtra molta informació considerada irrellevant. Dit d'una altra manera, no és que els ulls no captin el goril·la, és que el cervell decideix no processar-lo conscientment. Això té un nom, de fet, ceguesa de desatenció, però els estudis del goril·la van molt més enllà. Més tard se n'han fet d'altres que demostren les moltes il·lusions que tenim sobre el funcionament de la nostra ment. En destaquem un més. Van inserir imatges de goril·les en tacs que feien els radiòlegs. Doncs bé, 8 de cada 10 radiòlegs tampoc el van veure. Per què? Doncs perquè el seu cap estava pendent només de trobar tumors.
0: I a partir d'aquí, Marc, quines conclusions hi ha?
1: Doncs mira, dues conclusions, Freddy. La primera, la seriosa. L'atenció no funciona com un focus que il·lumina tota l'escena, sinó com un embut. I la segona, no ho tingueu en compte, aquelles persones amb qui conviviu quan, ara que tornarà a jugar al Barça, no parin cap atenció a allò que els dieu.
0: I una de les notícies de les últimes hores, Josep Pedrerol fitxa per Mediaset. Mariola.
14: No sé quants diners li haurà costat a Telecinco fitxar a Josep Pedrerol, que ha deixat Antena 3 per mudar-se a Mediaset amb el seu xiringuito, tal com es va fer públic ahir. Suposa que hauran fet estudis de mercat. Ara bé, jo no sé si esta història de com que aquí funciona, li faig una oferta i me l'emporte, continua valent en estos temps audiovisuals tan diferents. La OPA Franganillo, que va deixar Televisió Espanyola per anar-se'n als informatius de Telecinco, recordem que no va eixir bé.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula Maigret i la mort de l'ambaixador.
15: Adaptació d'un dels casos del cèlebre comissari creat per George Simenon. Quan un ambaixador estranger apareix tirotejat a casa seva, Maigret és cridat per resoldre el misteri, que té implicacions tant policials com diplomàtiques. Amb les seves preguntes punyents a membres de l'aristocràcia, descobreix relacions amoroses clandestines, antigues rivalitats familiars i lleialtats malenteses. El director Pascal Bonitzer manté el relat detectives clàssic, però situa el comissari al segle XXI. Això sí, sense que faci servir ni el telèfon mòbil ni tampoc l'ordinador. La teniu a Filmin i és en versió doblada al català.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
16: Preveiem una vaga molt participativa.
17: S'escampix i rellis, que això no...
18: Es preveu que la vaga de docents tingui un seguiment massiu. El sector de l'educació reclama sí, millores salarials, reducció sí, claro. De sí, les ràtios...
19: 4 mesos de vacances, saps? No deuen tenir prou en 3, no deuen tenir prou.
18: A veure, no, tenim una trucada. Primer de tot, el seu sí. Nom, si us plau.
19: Marta, de Sant Celoni.
18: Ah, sí, vostè és la senyora aquella que es queixa sempre de Rodalies. Avui sí, els trens funcionen sí. Com a mínim tal i com estava previst.
19: Sí. Sí, bueno, sí, els que ens van com estava previst. ¿Qué quieres? ¿Que te dé las gracias?
18: No, li pregunto que per què truques si avui bueno, els trens van bueno, perquè, ui, més o menys...
19: Avui que podia anar al treball en tren, vale? Avui que, gràcies a Dios, els trens funcionen, avui em tinc que quedar els trens a casa. Bueno, ¿esto qué es?
0: Amb això arribem a 7:45. Clavats, 7:45.

0: I avui el nom del dia és el de Josep Vallverdú, una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil en català que ens ha deixat els 103 anys. Deixa enrere més de 300 obres i, evidentment, el Rovelló.
1: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Ara fa tot just uns mesos em va entregar una última edició del Rovelló. Josep Vallverdú va estar molt, va rebre moltíssims premis, evidentment, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fins la Creu de Sant Jordi. A les últimes hores, la seva editora, Pema Maimó, en parlava així a Catalunya Ràdio.
2: Utilitza un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Avui a les 12 remetrem l'entrevista que li va fer la Sílvia Coppola al divan, una de les últimes entrevistes íntegres a Josep Vallverdú que sentirem quan acabem el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 12. A l'àmbit polític, avui molt pendents del Congrés, última sessió de control del curs, segur que hi apareixerà el cas Zapatero, segur que hi apareixerà l'amnistia, igual que el ple del Parlament de Catalunya, on també hi ha sessió de control. Pràcticament una setmana després de la decisió favorable de la Justícia Europea, avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas. Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article preguntant-se si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir justament les sentències europees. Un matí en què també ens fixarem en la nova llei del tabac, que prohibeix fumar a terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris, però també prohibeix el consum de tabac i dels derivats, per tant vapejadors, als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que haurien de pagar els pares. De moment això encara no va a missa, perquè ho ha d'aprovar el Congrés, però qui ha dit que no ho veu gens clar és la patronal de l'hostaleria FECASARM. Joaquim Boades n'és el secretari general.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: I a França, una alta prohibició, es converteix en el primer país europeu que estableix un mínim d'edat per accedir a les xarxes socials. Els menors de 15 anys no hi podran entrar. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club Laport s'ofereix al Futbol Club Barcelona.
0: I ens falta el temps també per les pròximes hores. Jofre Genoer, bon dia.
5: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar. De fet, les mínimes més altes han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui la calor torni a ser protagonista. No esperem grans canvis en aquest sentit. En Pol Segarian en suspensió, tot i que va una mica de baixa, encara el cel estarà força enterbolit. I amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40. Les zones més càlides baixa un palet al termòmetre. De fet, ho notarem bastant poc, perquè aquest descens sobretot doncs, es notarà a l'interior, potser a la costa no tant, i alta muntanya tampoc. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests núvols que aniran arribant desfent-se, la resta algun núvol prim i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, terres de l'Ebre, amb un cel potser una mica més ennuvolat al llarg de la tarda, vespre, a l'extrem sud del territori. Pels propers dies pendents d'aquest canvi de temps del cap de setmana, abans, entre demà i demà passat, la calor que repunta una mica, però al cap de setmana baixen els termòmetres per fi i a més amb l'arribada de ruixats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que està, bon dia.
6: Bon dia, doncs el servei de Rodalies a les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona estan tallades des d'ahir a primera hora que els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Fins quan? Doncs Adif diu que el robatori de coure que hi va haver dilluns a la nit a l'estació de Vinaixa va causar molts danys i per ara no dona una data per restablir la circulació. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals destaca l'endarreriment de 40 minuts del tren de R15, que és a punt d'arribar a Barcelona Sants, procedent de Reus, i també el de 45 minuts del tren que ha sortit de Manresa cap a Lleida. I mentrestant, el tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els combois no passen quan toca a les línies T1, T2 i T3, les del Vallès. Baix Llobregat.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs les principals retencions a aquesta hora, com és habitual, són a l'àrea de Barcelona. Destaca lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció cap al Nus a la Trinitat. També a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat i a Santa Coloma cap al Nus a la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia.
7: Bon dia.
0: Moment de repassar què diuen els diaris d'avui. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el cas Zapatero a tot arreu.
9: Després de molts dies de selecció espanyola, avui La Vanguardia explica que el govern espanyol assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero.
10: El periódico diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra.
9: O El Mundo, que titula que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% del rescat d'aquesta companyia.
10: Fotos a tot arreu de l'empresari Julio Martínez ahir abans de declarar a l'Audiència Nacional.
9: Tema que també trobem als editorials. El periòdico en publica en un titulat Suport a crítica Zapatero,
10: en què s'admet que hi ha informacions coincidents de diversos investigats que reforcen el que ha fet el jutge.
9: I s'alerta que el suport del govern espanyol i el PSOE a l'expresident resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
10: I a La Vanguardia, l'editorial es titula Zapatero a la teranyina del cas Plus Ultra.
9: Una teranyina més enganxosa que ahir, diu el diari.
10: Que també subratlla que l'afany de Julio Martínez arriba un mes després que Víctor de Aldama no ingressés a la presó per col·laborar amb la justícia.
9: També trobem alguna portada, la mort de Josep Vallverdú.
10: Ocupa, de fet, mitja pàgina de la portada de l'Ara en fotografia i titular Mor el tòtem de literatura infantil i juvenil.
9: I un altre nom que trobem a tot arreu, el de Carles Puigdemont,
10: que denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia.
9: I per acabar, llegim el periòdico que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató.
10: Per la teràpia de confrontació, són per les textuals de Jonathan Andic.
0: Després en parlem, perquè aquestes novetats que hi ha al voltant del cas Andic també són molt cridaneres. De moment, afegim-hi el comentari del que ha llegit a la premsa l'escriptor Pons Pons.
11: A pesar de com va el món, Albert Camus va descobrir que dins seu hi havia un estiu invencible i més que vacances perfectes, el que necessitem són vacances viscudes en plenitud, perquè no es tracta d'anar més lluny, sinó més endins, i tenir un manual d'humanisme que ens posi en ordre per dintre, a fi que en arribar al setembre no tornem sols descansats, sinó més conscients que viure és un miracle extraordinari i convé mantenir dins nostre, a pesar de males notícies, esperançat i entusiasta, un poètic estiu invencible.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quines interioritats explica el perruquer de Ferran Torres?
13: Que ve des del País Valencià cada setmana a Barcelona per arreglar-li el cabell i la barba. Es tracta de Fernando Díaz, de la barberia valenciana Los Honorables. El diari Les Províncies l'entrevista i explica que li va proposar canviar el cabell curt de la majoria dels jugadors avançant-se a un canvi de tendència. Després d'un estudi facial li va suggerir tres pentinats i diu que la transició ha estat complicada, 9 mesos fins a arribar al Mundial amb el look que volien. Per als interessats s'anomena Middle Lash Executive.
0: No només els pobles es queden sense caixers.
6: Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en 5 anys. Llegim al diari de Sabadell que la ciutat té ara 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.800 habitants. Barris com Can Déu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei.
0: I torna a ser un èxit.
13: El concurs de Castells de Tarragona, que en només 3 dies ha registrat més de 67.000 peticions per entrades per a les poc més de 7.000 disponibles. Ha estrenat un nou sistema de vendes perquè s'esgotaven de seguida. Ja s'ha fet el sorteig i per a dissabte podem comprar entrades els que tinguin a partir del número 5.172. Per a diumenge el número de la sort ha estat el 14.337. A partir de divendres els afortunats tindran 15 dies per comprar-les. Ho veiem a diversos digitals.
0: I una pèrdua pèrdua per als gironins.
6: Tanca el restaurant històric l'Avellaneda per falta de relleu generacional. Ho llegim al diari de Girona. Explica que l'establiment era un referent a la ciutat des de finals del 80. Finalment, el 30 de juliol, baixarà persiana. El local es traspassarà, això sí, els propietaris del restaurant Tomàquet i amb el nou nom de Massa Mare reobrirà a finals de setembre.
0: Qui resisteix?
8: Claret, un petit poble del Solsonès de 8 veïns. De fet, és una entitat de població del municipi de Torà. Llegim al Regió 7, que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Detalla que va estar a punt de quedar deshabitat a finals del segle XX, però la recuperació de les cases i l'arribada de noves famílies li han retornat la vida just quan commemora el primer mil·lenni.
0: I una clienta peculiar.
6: Una vaca, sí. Una vaca va entrar dins del bar Gusi, a Ribes de Freser, al Ripollès. Veiem al 9-9 les imatges que van gravar les càmeres de seguretat. Va estar-s'hi poc més de 20 segons, després va girar cua i va topar amb un cambrer. Segons el diari, la vaca era propietat d'una explotació propera i s'havia escapat d'un grup més gran.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
6: The Economist es fixa en el que anomena la misteriosa milícia marítima de la Xina, que assegura que es mostra activa d'una manera preocupant. Aquesta misteriosa milícia estaria formada per vaixells pesquers que, a banda de buscar crancs i corbines, dedicarien també part de la seva activitat a fer maniobres militars. The Economist alerta que des del desembre més d'un miler d'embarcacions de pesca s'han agrupat en 5 ocasions al mar de la Xina Oriental, en el que segons el diari, podrien ser entrenaments per si s'han d'activar en cas que esclati un conflicte amb Taiwan. I mentrestant, d'altra banda, a França, la premsa explica que l'Estat té la intenció de reduir en un 25% el parc immobiliari públic en els pròxims 6 anys per generar estalvis. Es crearà una societat gestora d'immobles amb l'objectiu d'administrar millor les propietats públiques i una de les mesures és que els ministeris i altres organismes estatals hauran de pagar un lloguer a aquesta societat estatal perquè utilitza aquest espai.
9: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que Iberdrola compra el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions d'euros, inclòs el deute de la companyia. El cost de l'operació en diners estaria xifrat en poc més de 2.000 milions. Per la seva banda, l'Expansión diu que la inhabilitació d'Olaluz que tira endavant el govern espanyol ha destapat el descontrol que hi ha en aquests moments a l'Estat en el mercat de la comercialització elèctrica. En concret, asseguren que hi ha centenars d'empreses sense control i un forat de més de 300 milions d'euros. Finalment, On Economia diu que Josep Font, de 73 anys, que va ser copropietari de Bonpreu fins fa 7 anys, ha deixat la presidència del grup empresarial familiar per cedir el pas als seus dos fills. El 2019, Font va vendre el 50% de Bonpreu al seu germà Joan per començar una nova etapa com a inversor.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: S'obren les carpetes en els fitxatges per l'esportiu. Un cop tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran Torres i es manté l'expectativa amb Julián Álvarez. El Mercato de l'estiu està en marxa i n'anirem parlant aquests dies.

0: El Mundo Deportivo explica que el Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi, que prové del Dortmund, que va passar ja la revisió mèdica. Estava esperant l'anunci oficial de Laporta, el president del Barça ja és a Barcelona. El diari Esport assegura que el defensa Laporta de l'Atlètic Club s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Hi ha hagut un acostament amb el president del Barça. Laporta vol jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. El diari Ara diu que el cas Ter Stegen està encallat per qüestions fiscals i que l'Ajax de Mitchell comença a perdre la paciència i està empipat. La Vanguardia explica que ja està tancada una operació per fitxar un altre extrem, un jugador de 18 anys de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Flick se'l vol emportar a la gira d'Anglaterra.
1: I la premsa del cor, Maria.
2: Doncs per primer cop s'ha fet públic el testament d'un membre de la monarquia britànica. És el de la duquessa de Kent, que va morir al setembre als 92 anys. Segons ha pogut saber el Daily Mail, deixa 1.700.000 euros i el gruix d'aquests diners es reparteix entre els seus tres fills. El seu marit, el duc de Kent, li deixa béns personals com joies, mobles i objectes domèstics i també els ingressos procedents del fons patrimonial familiar. I també llega 6.000 euros a cadascun dels 9 fillols que tenia. Crea l'atenció que a un dels 10 nets, el més gran, Lord Downpatrick, rep més que els altres. Li deixa una propietat al barri d'Edwards Squares de Londres, que és un dels més cars del món. I no deixem de parlar de la monarquia, perquè avui la premsa del cor també explica com és el iot de luxe en què naveguen els reis dels Països Baixos. Costa 2 milions d'euros i té un interior personalitzat i també tot tipus de comoditats.
1: 3 quarts d'avui. Catalunya
3: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
9: Doncs una cantant, compositora, actriu, productora i empresària. Call me when you break. És Selena Gómez, que va ser una de les joves prodigis.

0: Jesús i que va ser la primera a veure el ressuscitat segons la tradició cristiana. El santoral català també recull que avui és Sant Ciril, Sant Teòfil i un sant que als que tenen o tenim una certa edat potser ens farà gràcia, perquè avui és Sant Baldric. Et sona?
1: Home, l'escurça negra, no?
0: Molt bé, sí, doncs...
1: Era Baldric aquell.
0: Val, però tens una edat. Tens una edat.
1: Sí, no, i dues. I, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria, som-hi.
2: Hola, sóc la Marta de la Bacus Urquinaona, Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el llibre Una llum tímida, de l'Àfrica Alonso. És un llibre basat en la història real de dues mestres que es coneixen durant el franquisme, i trobareu una novel·la molt emotiva que reflexiona sobre l'orgull de ser una mateixa i de viure i estimar lliurement. Una llum tímida és un llibre per qui busqui una història inoblidable i, sobretot, per qui busqui recuperar la memòria històrica i no repetir els errors del passat.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: En català, si no ho parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats.
5: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent.
6: Soc el Rovelló i sempre estic content.
7: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
8: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación.
9: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
10: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
11: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Refutar.
12: Demostrar que un argument, una opinió, una teoria és fals o erroni, o creure-ho. És el que fa el govern espanyol i el PSOE amb la versió de l'amic de Zapatero, Julio Martínez, en el cas del rescat de Plus Ultra. Rebaten, impugnen i contradiuen el que està explicant l'empresari, que ha corroborat davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia.
1: Cobertura.
12: Privilegi històric, dret o cerimònia en què els grans d'Espanya i els consellers de Barcelona es cobreixen el cap davant del monarca, però també... i això és el que tothom recorda i fa servir, allò que tapa alguna cosa. Acaben de començar les obres per tapar, per cobrir, un tram de la ronda dalt de Barcelona entre les sortides 5 i 6.
1: Puzzle.
12: Adaptació de l'anglès puzzle, joc que consistent en un conjunt de peces, regulars o irregulars, que cal combinar per formar una figura. D'acord amb el diccionari normatiu, és sinònim de trencaclosques. Això és el que és el cas d'Andic. Avui el periòdico publica una nova peça. Una dona diu que la terapeuta dels Andic li va demanar una ruta extrema per Collbató al caire del precipici.
1: Ara explicarem aquestes novetats que trobem als diaris, no només al periòdico, sinó també a La Vanguardia, però de moment posem-hi 3 xifres amb l'Albert Duran. 31.000.
13: És el nombre de reclamacions interposades el 2025 pels clients a les entitats financeres. Aquesta xifra representa un descens d'un 45% respecte a l'any anterior, en què es va arribar a un rècord de 56.000 reclamacions. Les queixes se centren bàsicament en estafes i problemes amb les targetes o les transferències.
1: 600.
13: És la multa màxima en euros que hauran de pagar els menors que fumin en públic. Aquesta penalització s'inclou en el nou projecte de llei del tabac que comença a tramitar-se. La multa l'hauran d'assumir els pares. En el topall mínim serà de 200 euros i en el màxim de 600.
1: 25.000.
13: És el dèficit comercial de l'Estat entre el gener i el maig d'aquest any, un 16% més que en el mateix període del 2025. El dèficit s'ha incrementat en 3.500 milions d'euros pel creixement de les importacions, que van marcar un màxim històric, mentre que les exportacions van pujar de manera moderada.
1: Ens falten les 3 imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge, evidentment, Josep Vallverdú, una imatge en què és al lateral d'un claustre. Vallverdú està vestit amb tons blanquinosos, porta el seu habitual llacet negre al coll i la seva característica barbeta blanca.
14: Ens ha deixat als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del nostre país. Vallverdú, entre molts altres guardons, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o Creu de Sant Jordi, passarà a la història per molts motius, però per la majoria la primera imatge que ens vindrà al cap en sentir el seu nom serà la seva principal creació literària, el gos Rovelló.
1: A la segona imatge hi veiem la foto d'un bosc molt embosquida. Al mig hi ha un pi enorme, un pi cobert totalment des del terra fins a la copa per flames, unes flames, no cal dir-ho, molt, molt virulentes, que s'escampen, a més, pels arbres del costat.
14: Després de 6 dies, els bombers comencen a ser una mica optimistes en aquest incendi a la Sierra del Norte, a Guadalajara, en el pitjor foc que ha patit mai aquesta comunitat, que ha cremat ja més de 30.000 hectàrees. Més de 1.000 veïns de 34 municipis continuen fora de casa.
1: I a la tercera imatge, un nen d'esquena porta la samarreta del Barça amb el 7 de Ferran Torres. És davant d'una paret, mirant un mural

0: que s'hi acaba de pintar. Un mural on es veu el jugador, en aquest cas amb la samarreta de la selecció espanyola, fent un petó al trofeu de la Copa del Món.
1: Mural que ha pintat Tibi Boy a Joanic, al barri de Gràcia, a Barcelona, per retre homenatge al golejador de la final de diumenge contra l'Argentina. La imatge del davanter està acompanyada de la frase "Making history", fent història, i a sota dibuixades dues estrelles per recordar els dos mundials guanyats per Espanya.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquesta notícia que circula. Un home es converteix en el més sorollós del món després d'haver aconseguit fer un crit al mateix volum que un avió en l'airança. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia diu que l'home ho va intentar fins a 7 vegades fins que finalment va aconseguir cridar la paraula "now", ara en anglès, a un volum equiparable a la d'una motoserra en funcionament o a la d'un avió en l'airança. També diu la notícia que l'home es va quedar 2 dies afònic després de la seva gesta. El crit es va mesurar amb un aparell de decibels. L'home va aconseguir fer-lo a un volum de 122,4 decibels. Per últim, la notícia explica que l'home, que ara s'ha convertit en el més sorollós del món, és pregoner de la seva ciutat des del 2017.
0: I això és real o és fals?
4: Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La recerca universitària també comença en els primers treballs acadèmics. Dos treballs de final de grau fets per estudiants de filosofia de la Universitat CEU Abat Oliva han estat reconeguts i publicats per l'editorial Sicòmoro. Aquesta distinció posa en valor la qualitat dels projectes, la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat i l'acompanyament acadèmic rebut durant la seva formació. Un reconeixement que reforça la projecció dels estudis de filosofia i el talent dels estudiants de la universitat.
5: T'agrada qüestionar-ho tot i entendre els perquès? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el grau en filosofia en modalitat semipresencial conjuntament amb la Universitat Catòlica d'Àvila. Avui aprendràs els fonaments de la societat. Demà contribuiràs a fer-la millor. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es converteix en el més sorollós del món després d'aconseguir fer un crit al mateix volum d'un avió en l'airança és una notícia real. L'home del crit és australià, és el pregoner oficial de Canberra. Se'l coneix com Lord Joseph. Treballa com a netejador d'aires acondicionats i aquí el podem sentir mostrant les seves dots de pregoner.
0: No sé què crida, sí. Marc, gràcies, cuida't.
3: Adéu, bon dia.
0: 6 minuts i les 8. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i de la llengua catalana en general.
7: Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil. Als anys 60 va popularitzar la literatura infantil amb el Gos Rovelló l'any 68. Amb més de 300 títols de tots els gèneres, va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Pema Maimó és la seva editora a la Galera.
8: Sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
0: I un altre dels temes del dia, la nova llei del tabac que prohibirà fumar en terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris.
9: També prohibeix el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. La patronal d'hostaleria FECASARM fa una contraproposta a Joaquim Boada, secretari general.
10: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb on es permeti accedir fumadors, doncs que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
9: Ara perquè entri en vigor la d'aprovar el Congrés.
0: I avui, última sessió de control del curs al Parlament, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'amnistia sobre la taula.
7: Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article a les xarxes en què es pregunta si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir Varsovia, que és complir les sentències europees. Avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas.
0: I el PSOE i el govern espanyol de moment manté la confiança en Zapatero, tot i que el seu teòric amic i directius de Plus Ultra incriminen l'expresident pel rescat de l'aerolínia.
9: Qui no ho té tan clar és Sumar. Sentim la portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
11: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: I hem de lamentar la mort en només un dia de 3 dones per violència masclista.
7: Ahir una dona va morir en Tequera, una altra a Toledo i una altra a Madrid. Aquest any ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
0: França ha aprovat per llei prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
9: Es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes per verificar l'edat.
0: I la cadena hotelera Melià se'n va de Cuba.
7: Ho justifica per les dificultats operatives legals i econòmiques que està provocant el país vist el bloqueig dels Estats Units.
0: Pas endavant pels drets laborals al sector artístic i tècnic.
9: El govern espanyol aprova la reforma de l'Estatut de l'Artista. Com a novetat principal, protegeix des del punt de vista laboral els menors de 16 anys, però en deixa fora la intel·ligència artificial.
12: Bon dia, doncs l'ambient tòrrid aquesta nit i matinada, amb una nit doncs un altre cop incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral ha predominat, temperatures que han variat poc en general, i avui doncs promet el dia un altre cop estar dominat per la calor intensa, per la xafogor, per la presència encara d'aquesta polsa galiana en suspensió amb un cel enterbolit, tot i que va un palet de baixa, i en conjunt amb una calor intensa que ha d'adultar una altra per sobre dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior. Tot i així serà ja difícil arribar els 40 avui perquè potser perdem un parell de graus a les zones més càlides del territori. Sempre presència d'alguns núvols al sud del país, inofensius la majoria, mantenint un cel variable. Potser a la tarda sí que hi hagi alguna petita tronada al voltant dels ports o sud de les Terres de l'Ebre, algun petit ruixat, alguna gotallada. Entre demà i demà passat repunta la temperatura per baixar clarament el cap de setmana per fi i amb l'arribada d'alguns ruixats.
0: I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs pocs canvis respecte al que us explicàvem fa uns minuts. Segueixen la lentitud als accessos a la ciutat de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, direcció Trinitat, també per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
13: Fins ara.

0: Menys de dos minuts arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, eh? Però posarem la cançó original a qui ens digueu amb una nota de veu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Ester, per exemple.
1: Hola, sóc l'Ester i voldria dedicar Waiting on a Sunny Day d'en Bruce Springsteen a la meva mare, la Rosa, perquè tot i que ja està farta de tant de sol i de tanta calor, aquesta cançó la fa posar contenta. Vinga, bon dia, merci.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 22 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: La població de Calafell ha crescut amb 833 habitants més a 1 de gener del 2025. Hi ha 101 nacionalitats diferents i prop del 23% de la població és d'origen estranger. En parlem d'aquí uns minuts i ampliem la notícia. Abans tenim d'altres. Són els titulars. El concert de Carmina Burana, asseguda a Calafell, serà aquest dissabte 25 de juliol a 9:45 de la nit. Tindrà lloc a la parròquia de l'Assumpció de Segur. El govern reivindica el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones per intentar pagar amb targetes robades en una àrea de servei de l'AP7 a Tarragona. Marc, Júlia i Mateo, els noms més posats als nadons de les comarques del Penedès el 2025. Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya, segons dades publicades per l'IDESCAT. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga durant tota la setmana i el perill més elevat és avui dimecres, segons informa Protecció Civil. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% al mes de maig. Els productes químics, un terç del total, continuen encapçalant la llista de vendes a l'exterior. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El calafellenc Àlex Torres es va proclamar campió de Catalunya sub-8 d'escacs durant el 2025 i recentment ha participat al campionat d'Espanya sub-10 a Almeria. Les jornades han confirmat l'excel·lent nivell col·lectiu del planter català. 5 esportistes catalans van ocupar places dins del top 10, entre ells el calafellenc Àlex Torres, que va tancar la competició sense conèixer la derrota, finalitzant en una excel·lent 6a posició amb 7 punts, empatat amb el tercer classificat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La població de Calafell a 1 de gener del 2025 era de 32.624 habitants, el rècord històric del municipi. 16.255 eren homes i 16.393 dones, gairebé el 50%. L'any 2024 va començar amb 31.815 habitants. Per tant, l'any 2024 va augmentar la població empadronada amb 833 habitants. Des del 2016 no para de créixer la població de Calafell. Aquell any va començar amb 24.305 habitants. Ara hi ha 8.343 habitants més, el que suposa una mitjana de 927 habitants més anualment. L'any que més ha crescut ha estat el 2022, amb 1.573 habitants més, a prop de les xifres del 2024. El municipi de Calafell pateix un moviment migratori important. Durant l'any 2024 hi van haver 4.115 altes de padró i 3.322 baixes. No obstant, analitzant millor aquest concepte, es mostra que 2.706 van ser altes de persones nouvingudes al municipi i 2.166 van ser baixes de persones que van marxar a d'altres municipis. El creixement natural és negatiu, amb 189 naixements i 276 defuncions. La resta de moviments solen ser per canvi d'adreça dins del mateix municipi. Bàsicament, aquest fenomen s'explica pel preu de l'habitatge. La majoria de gent que ve a viure al municipi de Calafell prové de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho fa perquè l'habitatge a Calafell és més econòmic. Però la gent que marxa també van al Vendrell i a Cunit majoritàriament o a l'interior de la comarca del Baix Penedès o altres municipis on l'habitatge és més barat. El creixement de la població ha anat acompanyat amb un creixement també de la població d'origen estranger. A 1 de gener de 2025, la població estrangera era de 7.451 habitants, assolint també el seu rècord històric. Per tant, el 22,82% dels habitants de Calafell és d'origen estranger. La nacionalitat amb més persones darrere de l'espanyola és la marroquina. La segueixen les nacionalitats d'Itàlia, Colòmbia, Brasil, Ucraïna, Argentina i Rússia. A Calafell hi ha 101 nacionalitats diferents entre els seus habitants. De la població d'origen estranger es mostra que el 38,42% són europeus, el 35,02% són americans, el 20,52% africans i el 5,97% són asiàtics. El 0,07% restant prové d'Oceania. En els últims anys, les tendències migratòries han canviat. Fa uns anys, dominaven les persones de Venezuela, Equador o Bolívia. Ara es mostra com els països europeus agafen major protagonisme, segons apunta aquest informe.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'un concert de Carmina Burana que tindrà lloc a Segur de Calafell. Ens porta la notícia l'acompanyat Roser Ribas.
2: Volem Òpera torna a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell aquest dissabte 25 de juliol. En aquest cas per oferir Carmina Burana de Karl Orff, una de les grans obres corals de la història de la música. Una experiència que es presenta intensa i captivadora, segons l'organització. Destaca sobretot el lloc escollit per interpretar aquestes obres. L'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell es va construir per gaudir de la música, segons ens explica Lluís Cardona, de Volem Òpera.
3: I això va ser gràcies al mossèn de l'època, de fa 51 anys, que es deia Josep Maria Prats, i es va juntar amb l'arquitecte que es deia Jaume Teixidor, i tots dos eren uns melòmanos, i bueno, van construir aquesta església ja construïda per escoltar. És una mena d'amfiteatre, i quan entres no te'n dones compte. Però quan estàs a dintre i comences a fixar, comences a veure les trampes acústiques que es van construir de forma que el sonido no reverberi i que tingui l'eco i que tingui el volum adequat.
2: Carmina Burana és una obra més aviat pagana. Escoltem el Lluís.
3: Carmina Burana era una d'aquelles coses que li agrada a la directora, la Gabriela Zavala, i bueno, és una obra que de per si és molt majestuosa i molt espectacular. Però quan vam acabar el rèquiem, la dona del diaca, el senyor Jordi, ens va dir, ostres, podríem fer un Carmina Burana, i ens va posar el carmelet a la boca. El contingut, el que és la lletra, a veure, està en llatí antic, perquè són textos medievals, que el 1800 i escaig les va recuperar el Karl Orff, va fer una selecció. Hi ha molts més textos, però aquests els va musicalitzar, i va fer el que és el Carmina Burana. Però realment és una part de tot el que es va trobar d'uns textos medievals. Contra del que la gent pugui pensar, no té res a veure amb l'Església, sinó que més aviat satiritza l'Església. O sigui, són textos pagans, molt pagans, molt d'Església no són.
2: Volem Òpera és un projecte que va néixer fa poc i vol apropar la música a tots els públics.
3: Volem Òpera va néixer pues, ara farà un anyet. L'1 d'agost. La idea de Volem Òpera és acostar tota aquesta música, representacions antigues, i que molta gent la té com algo elitista, acostar-ho a la gent i que sigui entenedora. Com diu el nom, Volem Òpera, inicialment també tenim un repertori d'òpera. De fet, ara estem preparant Carmen, que serà Carme, estem preparant l'Elixir d'Amor. La idea de l'òpera i també d'aquests concerts és que és per un públic molt elitista que domina, i també, per exemple, com que el principal centre neuràlgic d'això és el Liceu de Barcelona, que paga una bona fortuna, bons diners per anar allà, però aquella gent ho paga i quan va allà és capaç de discernir si el tenor o el baríton o la contralt o la soprano han donat la nota, l'han donat en el temps adequat, l'han donat... O sigui, són unes... És gent. No volem això, perquè el 95% dels mortals no dominem aquesta tècnica, no la sabem. Llavors la idea és baixar-la una mica de nivell, que ni te'n dones compte, i fer-la amena. I, per exemple, tu vas a veure la Traviata de Bohème Opera la disfrutes. Per què? Pues perquè, per començar, hi ha uns rètols impressionants que t'estan traduint en el moment i tu pots anar seguint el guion.
2: Recordem, Bohème Opera torna a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell aquest dissabte 25 de juliol, a 9:45 de la nit. Les entrades es poden comprar a Entradium o bé a la mateixa taquilla, el dia de l'espectacle, 2 hores abans de que comenci.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes i 2 dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur i un d'estafa per la utilització de targetes bancàries sostretes. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les 8 del matí, quan els agents van ser alertats que 2 dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea del Servei del Mèdul, a l'AP7. Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el PIN necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien comès un fur en un vehicle aparcat també a l'Hospitalet de l'Infant. Agents de paisà van arribar al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, 2 homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior. Després d'identificar-los, a tots 4 van localitzar-los 30 de targetes de crèdit corresponent a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita. Els Mossos van concloure que prèviament havien comès un furt d'un vehicle. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària que era justament la que estaven utilitzant a l'àrea de Servei de Tarragona. De les gestions efectuades van comprovar que havien efectuat fins a 4 compres de petits imports per tal de no aixecar sospites. També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com per exemple Conca o Madrid. Les 4 persones detingudes han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El govern ha reivindicat el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa, en un homenatge celebrat a l'Ateneu Barcelonès en el marc de l'any Conxita Badia. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat durant l'esdeveniment, organitzat per Memorial Democràtic, que preservar la memòria de figures com les homenatjades és també preservar els valors democràtics que representen. L'acte s'inscriu dins la commemoració del 90è aniversari de l'Olimpíada Popular, projecte esportiu i democràtic de l'esclat de la Guerra Civil, que va impedir celebrar. Badia i Casals havien de participar en aquest concert inaugural. Per tant, la jornada ha estat conduïda per Mireia Domena, comissària de l'any Conxita Badia i besneta de la soprano. També ha aprofundit en la relació artística i personal entre Badia i Pau Casals i en el compromís cultural i nacional d'una generació de músics que va veure interrompuda la seva trajectòria per la Guerra Civil. El diàleg ha recuperat un dels episodis més simbòlics de la història cultural catalana. El cop d'estat militar va interrompre l'últim assaig que Badia preparava amb Casals. L'orquestra Pau Casals i l'Orfeó Gracinenc al Palau de la Música Catalana. El concert havia d'inaugurar l'Olimpíada Popular a Montjuïc. La commemoració ha culminat amb un recital de la soprano, acompanyada al piano per Pau Casan. Han interpretat obres de diferents artistes, entre ells Pau Casals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya, segons dades publicades per l'IDESCAT. Amb 449 bebès, recupera el primer lloc aconseguit per última vegada el 2022, tant entre el conjunt de nadons com entre les nenes. De fet, Júlia ha liderat el rànquing entre les nenes durant 9 anys al llarg de les últimes 2 dècades i ha crescut de 53 nadons l'últim any. Sofia, que va ocupar el número 1 entre les nenes el 2024, ara és el segon nom més posat, amb 427 bebès. Pel que fa als nens, Biel és el nom més posat per primera vegada des de que va començar la sèrie històrica, amb 378 naixements. Nil ha estat el segon. Marc, que durant un quart de segle va ser el nom més posat, torna al podi de nens. A les comarques del Penedès, els noms més posats han estat Marc, Júlia i Mateo. El Garraf, el nom més habitual, ha estat Júlia, amb 14 nadons. Al Baix Penedès, Mateo, amb 9 nadons. L'Alt Penedès i la noia coincideixen i fan liderar el rànquing a Marc, amb 15 i 18 nadons, respectivament. Júlia ha anat a l'alça els últims anys i amb 449 nadons torna al primer lloc que va assolir per primera vegada entre les nenes l'any 2007. Amb tot, mentre que fa dues dècades hi havia al voltant d'un miler de nadons l'any amb aquest hom, la baixada de la natalitat és palesa, perquè l'any passat menys de 1.000 miler li van valer per aconseguir lideratge al rànquing. Sofia continua a nivells similars i ha baixat només de 5 nadons, mentre que un altre dels noms de nena més populars les últimes dècades és Martina, que ocupa la tercera posició en aquest sexe. Emma i Ona tanquen el top 5 entre les nenes. Pel que fa als nens, Biel aconsegueix el primer lloc per primer cop, però es tracta d'un nom popular des de fa anys, amb 300 naixements anuals des de fa dècades. L'any passat van ser 378, 32 més que el 2024, però la baixada de la natalitat també l'ha portat a quedar-se lluny del màxim històric anual. Nil és el segon lloc més posat el 2025. També consolida un any més la tendència de nom popular. Tanca el podi Marc, que trenca una dinàmica de 10 anys seguits a la baixa. També hi ha Jan i Martí, que van liderar el rànquing fa 2 anys i l'any passat respectivament. Ara són quart i cinquè. Leo, que va destronar Marc per primer cop des de l'inici de la sèrie, va a la baixa i ara és el 9è nom de nen més posat. Un any més, la tendència de noms curts dels nadons continua entre els dos sexes. Aina, Gala, Mia, Lucía o Laia continuen ocupant llocs destacats al rànquing, així com Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.
1: L'informatiu.
0: L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga durant tota la setmana i el perill més elevat és avui dimecres, segons informa Protecció Civil. A banda del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs també té activats alguns avisos. De fet, doncs es preveu una calor nocturna intensa durant les pròximes hores i també doncs aquests dies de la setmana. La temperatura és molt elevada durant la setmana i el pic de temperatura arribarà entre avui dimecres i demà dijous. A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes i una massa forestal i vegetació molt castigada pels incendis de les darreres setmanes. Davant de la situació del risc d'incendi forestal, els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Alhora es mantenen dispositius d'extinció i el seguiment d'incendis que ja estan controlats.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% durant el mes de maig passat, amb una facturació de 1.240,4 milions d'euros. Les importacions, però, van pujar encara més, un 5% durant aquest període, arribant als 2.127 milions d'euros, xifra que deixa la balança comercial en un saldo negatiu, 290 més que fa un any. Segons l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, els productes químics van seguir encapçalant la llista de vendes. De fet, la xifra va suposar un 32% de les vendes totals a l'exterior. El segueixen els béns d'equip amb 287,1 milions. Pel que fa a les importacions, els productes químics van suposar compres per valor de 221,2 milions d'euros i es van veure superats en aquest cas pels béns d'equip, que van arribar als 258,7 milions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El calafellenc Àlex Torres es va proclamar campió de Catalunya sub-8 d'escacs durant el 2025 i recentment ha participat al campionat d'Espanya sub-10 a Almeria. Les jornades han confirmat l'excel·lent nivell col·lectiu del planter català. 5 esportistes catalans van ocupar places dins del top 10, entre ells el calafellenc Àlex Torres, que va tancar la competició sense conèixer la derrota, finalitzant en una excel·lent 6a posició amb 7 punts, empatat amb el tercer classificat. Com ha anat aquesta experiència, darrera experiència que has tingut?
4: Molt bé, vaig fer 7 punts de 9 partides i vaig guanyar 5, vaig empatar 4, vaig estar imbatut i doncs vaig fer molt bon torneig.
2: Va ser aquest l'objectiu que t'havies marcat, estar aquí al top 10 d'aquest campionat d'Espanya, Àlex?
4: Sí, però era bastant difícil perquè tots tenien un any més, tenien 10 anys, jo tinc 9, però també era un dels objectius, quedar sisè d'Espanya, empatat amb el tercer i tercer sub-9.
2: Quina ha estat fins ara la partida, el joc que estàs més orgullós d'haver fet?
4: Doncs crec que una que no vaig fer ningun error ni res, que doncs vaig jugar molt bé i al final la vaig guanyar. Encara que va costar, però al final vaig pensar molt, vaig utilitzar molt bé el temps i al final doncs va ser, crec que, la millor partida que vaig fer al campionat.
2: Has dit que va ser la millor perquè no vas cometre cap error.
4: No.
2: Perquè dius això, perquè ets molt perfeccionista, no t'agrada cometre errors.
4: No, a ningú l'agrada, òbviament, però això és... Està molt bé que no faci ningun error, sobretot en un campionat molt difícil i... Bueno, pues, ha sigut la meva millor partida al campionat.
2: Però tu, Àlex, ets molt intel·ligent. Saps que cometre errors també és aprendre. És, sí. És important cometre errors per poder perfeccionar i poder aprendre, no?
4: Sí.
2: És així com s'aprèn o no?
4: Sí, sí.
2: Molt bé. Ah, també et volia preguntar, has estat convivint amb catalans, que han destacat moltíssim. Sí. Com ha estat aquesta experiència de conviure i estar amb l'equip català?
4: Doncs també l'equip català ha fet també molt esforç per fer el seu màxim nivell, sobretot jo, que també he fet un gran treball, he fet la meva feina i doncs també agrair als altres catalans.
2: Ah, hi ha algun jugador o jugadora que t'hagi sorprès especialment?
4: No, ningú. Per mi jo ho tenia aclarat que podia haver passat en el torneig i doncs res. Per mi, ningú.
2: Els jugadors com Marc Barceló, Marc Mínguez, Màxim Estrada o Gael Colom us ajuda també a motivar-vos entre vosaltres, m'imagino, no?
4: Sí.
2: De quina manera veu passar l'estona? Perquè també anàveu a la piscina, segons he pogut llegir, a un article d'escacs, sí? Què veu fer a banda de jugar?
4: Doncs vam anar a refrescar-nos una mica a la piscina. També sopàvem junts, dinàvem junts i doncs gaudíem molt bé del moment, tots allà reunits. També anàvem a jugar després de sopar per un camp de golf que hi havia i també jugàvem a escacs allà a l'hotel.
2: I ara a l'estiu, Àlex, també et volia preguntar, perquè ara a l'estiu, a l'àmbit dels esports, doncs parlem molt de casals d'estiu, són coses com més dinàmiques, més refrescants i això, i m'agradaria saber, en el teu cas, a la teva disciplina, a l'estiu, si entrenes el mateix o baixes una mica els entrenos o com ho gestiones, això?
4: Doncs jo entreno amb els meus professors i doncs ara aquest dimecres començaré Sitges, que és un torneig que molt competitiu, que hi han molts indis, molts xinesos, molts coreans i etc. I doncs això és el que faré en aquest estiu. Després ja a l'acabar en seguida Sitges aniré a Múrcia al campionat d'Espanya de ràpides, que vaig jugar al de lentes i vaig quedar sisè. Doncs ara aniré a Múrcia al de ràpides i després ja a finals d'agost aniré a Barcelona a un altre campionat, que és un dels campionats més importants d'Europa.
2: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
4: Sí.
2: Has anat a Almeria, ara aniràs a Sitges, Múrcia, Barcelona... Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí.
2: Quins viatges, no?
4: Sí, sí.
2: Això també et va bé per conèixer altres cultures, no? Perquè has dit que a Sitges jugaries amb coreans, amb... no? Has dit?
4: Sí.
2: Ho entes bé?
4: Sí, sí.
2: Quina nacionalitat és la més forta en aquest sentit als escacs? O és igual? O depèn de la... de l'entrenament o de la persona, de la seva experiència. Hi ha alguna cultura, algun que hi hagi molta, molta competència o no?
4: Sí, en aquests tornejos molt difícils hi ha molta competició, tens que, per petits detalls, pots perdre. Encara, si fas un error contra un bastant bo en aquests tipus de tornejos, ja et fiques a baix i segurament pots perdre, així que tens que estar molt concentrat per intentar treure, per puntuar contra aquests que t'he dit, indis, xinesos, coreans, etc. Doncs tens que estar molt atent en cada jugada i pensar molt.
2: Però quins són els més difícils? Els coreans i coreanes o per exemple, xinesos o... No sé, no tinc ni idea. T'ho pregunto per inexperiència i per ignorància.
4: Tots els jugadors són difícils.
2: Tots.
4: Sobretot els que viuen aquí, a Espanya, a Catalunya...
2: Això és el que volia saber. Que depèn de cada persona, eh?
4: Clar,
2: Àlex?
4: Sí.
2: Molt bé. Has dit els llocs on estaràs, que seran Sitges, Múrcia, Barcelona, però de cara a aquest any 2026, de cara a finals d'any, quin objectiu et marques?
4: Doncs l'any que ve, potser que pot ser el meu any, guanyar el campionat d'Espanya i anar a l'europeu.
2: Mhm. El campionat d'Espanya, que en aquest cas tindràs ja 10 anys, eh?
4: Sí.
2: Perquè és a l'estiu.
4: Clar.
2: Sempre se celebra a Almeria?
4: Sí.
2: Molt bé. I a l'europeu, explica'm una mica la dinàmica que té de cara a aquest procés de canvi.
4: Doncs hi ha molts jugadors, perquè és un campionat molt important, que és un campionat d'Europa. Mm-hmm. I doncs hi ha molta competició i un altre cop, per petits detalls, encara que siguin nens, també pots perdre. I doncs l'europeu és un campionat molt difícil. Si vaig a l'europeu seria el campionat més difícil per mi, perquè és un europeu, no es pot dir res més. I doncs els europeus ja han de tot, ja han... alemanys, inglesos, francesos, etc.
2: Molt bé. Molt bé, ens hem deixat alguna coseta que vulguis comentar, Àlex?
4: No, la veritat és que no.
2: Segur, eh?
4: Segur.
2: Vale, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí a Calafell Ràdio una vegada més. Enhorabona.
4: De res, gràcies.
2: Per tot el que fas i a seguir endavant i a créixer també com a alumne.
4: Gràcies.
2: I als, vale. En els teus estudis, també.
4: Vale, gràcies.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
5: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Avui dimecres, alguns núvols, pols en suspensió i calor. Fins divendres continuarem arribant a temperatures elevades en alguns punts de Catalunya a causa de la plena canícula que estem tenint aquests dies. Calor intensa amb alguns avisos activats, sobretot de calor nocturna. De cara a demà dijous serà un dia de més sol i la temperatura es pot enfilar amb més ganes. S'esperen més valors de 40 graus en alguns punts de Catalunya i fins i tot de 42. Es mantindran actius els avisos per calor. A partir de divendres i al cap de setmana la temperatura davallarà de manera clara i contundent. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres 22 de juliol. És moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris i comencem amb La Vanguardia. El govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclareix quins contactes hi va haver per aconseguir el rescat de Plus Ultra. A la portada de La Vanguardia també parlen de prohibit fumar a menors i també en terrasses. El periòdico. L'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. El govern refuta la versió de Julito i el PP apunta a Sánchez. El Punt Avui diu la revolució antitabac. Projecte llei per prohibir fumar en terrasses, platges i altres espais a l'aire lliure. El rotatiu ara diu que Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. L'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar i se situa en el 15,3% del total. El sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt i molt dolent i denuncien traves a la implantació. Veinte minutos, en portada. Martínez ratifica que Zapatero va cobrar per al rescat a Plus Ultra, però ignora amb qui va medir. Titulars destacats a les portades dels diaris, anem ara amb el Mundo Deportivo. Barça Mundial, els 2 milions de la vermella porten el segell del Barça, amb 8 jugadors entre el 2010 i el 2026. I el diari Esport titula Objectiu Laporte. Laporte i Deco, que van veure en directe el central durant el Mundial, iniciaran contactes per intentar el seu fitxatge. Aquests i altres són els titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Fins les 9 del matí us expliquem en aquest espai informatiu de Calafell Ràdio les notícies més destacades dels últims minuts. I comencem per la política. El judici del cas Kitchen es reprèn amb els informes inicials de les defenses. El judici sobre el presumpte espionatge a Bárcenas i amb l'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, entre els acusats, entra a la fase final. Puigdemont denuncia a Espanya a la Comissió Europea per incomplir la llei d'amnistia. La Fiscalia ha respost al Tribunal de Comptes que ha d'aplicar ja l'amnistia als líders independentistes. El Suprem denega entrar Puigdemont al material de l'1 d'octubre intervingut pels Mossos i serà destruït. El Tribunal autoritza la policia catalana a destruir els objectes i posa en dubte el valor històric de les urnes i altres elements intervinguts. El president del Constitucional aplaudeix davant del Felip VI l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia. Cándido Conde Pumpido destaca diversos aspectes de la sentència europea i deixa entreveure quins podrien ser els arguments del tribunal que presideix per avalar definitivament la norma. Tenim més titulars polítics. Abans de passar a la plana social. El Parlament de França aprova prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys. Macron celebra obrir el camí a Europa per a la protecció de nens i adolescents. El govern incrementa en 1 milió d'euros el suport a la població refugiada palestina a través de la UNRWA. La contribució es vehicula a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El govern obre un segon termini d'al·legacions al Plater per les dificultats d'alguns municipis de complir calendaris. La Universitat Catalana d'Estiu alerta que la manca de certesa sobre el finançament compromet el seu futur. El seu president lamenta que el Departament de Recerca i Universitats encara no ha concretat l'aportació d'aquest 2026. El govern espanyol aprova les bases del programa AutoPlus, que subvencionarà la compra de vehicles elèctrics amb 400 milions d'euros. Areu diu que es premiaran els automòbils de menys de 35.000 euros, 100% elèctrics i de fabricació europea. Parlon assegura que el govern ha desplegat més del 80% dels compromisos de l'acord de condicions laborals dels bombers. La consellera diu que Catalunya té un molt bon cos per atendre emergències i promet treballar per estar a l'altura. Catalunya rebrà 63,2 milions d'euros per climatitzar hospitals, centres de salut i escoles públiques. La partida inclou 29,7 milions per equipaments sanitaris i 33,5 milions per a centres educatius.

El govern aprova crear una comissió d'experts i un programa temporal per avançar cap a un pacte nacional per la cultura. L'objectiu és construir un consens ampli al voltant del futur de les polítiques culturals del país. Paneque admet que la inversió de l'Estat a Catalunya ha de millorar i confia que el Consorci, per augmentar l'execució, doncs serà en positiu. La consellera retreu a anteriors governs no haver negociat amb la Moncloa incrementar les partides. El ple de Tarragona aprova la cessió de l'estació d'autobusos a Interior per la nova comissaria mixta. L'alcalde celebra l'aprovació d'ambdues sessions en el darrer ple del curs polític. El govern espanyol creu que l'eclipsi atraurà 446.000 turistes i tindrà un impacte econòmic de 347,6 milions. L'executiu prepara dispositius de seguretat i mobilitat. De fet, el govern espanyol aprova el pla de coordinació per als tres eclipsis del 2026, 2027 i 2028. El govern espanyol aprova la nova llei del medicament amb un sistema de preus dinàmics i eines contra el desabastiment. El text facilita l'accés precoç a fàrmacs innovadors i amplia competències de prescripció, infermeria i fisioteràpia. I ja tenim a punt els titulars d'àmbit social. Anem a conèixer-los. Prohibit fumar a terrasses, platges i festes a l'aire lliure. És la llei que impulsa el govern espanyol. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac, que encara haurà de passar pel Congrés i que també prohibeix fumar als menors.

seguim endavant amb més notícies. Un estudi alerta que l'escalfament del Mediterrani amenaça la recuperació de la maira a Catalunya. El problema és la pèrdua del 60% de les reserves energètiques, que són l'aliment dels juvenils d'aquesta espècie. Música. 72 municipis de 13 comarques estan en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal avui dimecres. 444 municipis de 36 comarques estan a nivell 3 per perill molt alt i 5 espais naturals tenen l'accés restringit, entre ells el Montmell Marmellà. La calor nocturna intensa la pròxima nit i matinada afectarà sobretot a diverses comarques, entre elles la nostra, el Baix Penedès. L'hostaleria rebutja la llei que prohibirà fumar a les terrasses i diu que tindrà una eficàcia molt limitada. La patronal creu que la mesura tindrà un impacte negatiu en el turisme perquè Espanya serà una excepció a Europa. Detenen dues persones per estafar més de 13.000 euros a empreses alimentàries de Catalunya i Andalusia. Els arrestats usaven la identitat d'una companyia amb bona solvència per guanyar-se la confiança dels proveïdors. Els Mossos d'Esquadra detenen quatre persones per intentar pagar amb targetes robades en una àrea de servei de l'AP7 a Tarragona. Un total de 4.000 esportistes de 35 federacions participaran a la 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport. Les seleccions catalanes de totes les disciplines competiran amb una samarreta oficial comuna. El govern espanyol destina 150 milions d'euros per finançar 3.400 places de professorat ajudant doctor a les universitats públiques. Salut destina 2,5 milions d'euros a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a la segona fase d'inversions posteriors a la Dana. L'actuació començarà el mes de setembre per reubicar equips, reforçar cobertes i millorar sistemes d'evacuació d'aigua. La Universitat Autònoma de Barcelona investiga amb IA les marques de censura en guions radiofònics del franquisme. Desenvolupen un prototip capaç de detectar, classificar i interpretar les anotacions repressives. Un estudi apunta que les sequeres poden afavorir institucions més inclusives i reforçar la cooperació social. L'article parteix de l'anàlisi de 38 països agrícoles. Detenen un home a l'aeroport del Prat per llançar una motxilla a terra entre proclames islamistes. Els TEDx de la Guàrdia Civil van descartar la presència d'explosius dins la bossa. Col·legis i societats científiques critiquen manca de transparència en el disseny del projecte de la infermera escolar. El Consell de Col·legis i Societats asseguren que l'estratègia s'ha fet al marge d'aquestes organitzacions. El govern destina 3,8 milions a un projecte per reduir les emissions dels sectors intensius d'energia. El gruix dels diners es destinaran a crear una unitat mòbil d'assaig per l'ús de CO2 per conversió. El govern aprova el programa Arrelament per fixar població als municipis amb pèrdua sostinguda de residents. La UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens fins al 2029. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
El govern aprova un increment del 5% dels imports dels serveis d'atenció a les violències masclistes. L'augment permetrà reforçar el suport a les dones i millora les condicions salarials dels professionals d'aquest àmbit.

El govern declara el 28 de maig dia del tercer sector social de Catalunya. La commemoració reconeixerà la contribució de les entitats socials a la defensa dels drets i a la cohesió del país.

Uns 650 pacients han estat atesos a la primària per efecte de la calor a l'última setmana. Prop de 200 persones han passat per urgències per insolacions, cops de calor o deshidratació. Detinguts dos homes a Reus per arrencar una cadena d'or a una dona gran. El Zoo de Barcelona reforça les mesures de benestar animal davant els episodis de calor. El recinte ha adaptat la hidratació, l'alimentació, la ventilació i els espais de bany a les necessitats de cada espècie.

al curs vinent. I seguim amb més titulars, ara econòmics. Molt bon dia. Llum verda al Pla Auto Plus amb ajudes de fins a 4.500 euros per comprar vehicles elèctrics. Les ajudes que substitueixen el Pla Moves repartiran més bonificacions per als vehicles més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. I ara parlem del consum elèctric a Catalunya. El 50% prové de nuclears i només el 15% de renovables. L'Observatori de les Energies Renovables alerta de la pèrdua de sobirania energètica i recorda l'objectiu que el 50% de l'electricitat provingui de energies renovables netes al 2030. Talgo puja 105 milions els ingressos i redueix 39 milions les pèrdues al primer semestre de l'any. Iberdrola compra per 2.014 milions el 80% de l'empresa propietària del principal operador elèctric a Finlàndia. Acord entre l'Institut Josep Carreras i una de les 6 extreballadores acomiadades. Les parts pacten, abans de la celebració del judici, un acord de confidencialitat sobre els termes. La meitat dels nous treballadors estrangers a Catalunya aconsegueixen feina en posicions científiques i intel·lectuals. Els sectors que més estrangers sumen són el comerç, les comunicacions, el transport i la sanitat. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% al mes de maig. Els productes químics, un terç del total, continuen encapçalant la llista de vendes a l'exterior. ANFAC celebra l'aprovació de les bases del Pla Auto i diu que són un pas fonamental cap a l'electrificació. La patronal considera imprescindible posar en marxa ajudes per descarbonitzar les flotes de camions i autobusos. Les exportacions de les càrnies cauen fins un 38% al maig, arrossegades pels aranzels de la Xina. El Banc d'Espanya rep prop de 4.800 reclamacions de Catalunya el 2025, un 30,4% de les quals vinculades a fraus. Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del plater i torna a redactar el projecte des de la casella de sortida. El govern espanyol aprova el nou Estatut de l'Artista, que reforça la protecció dels menors i contra l'assetjament. La normativa preveu obligar qui hagi la figura del coordinador d'intimitat per evitar abusos. Més titulars econòmics que estem repassant des del 107.9 de la FM. El govern ratifica l'adquisició de 20 megawatts addicionals per garantir l'energia per la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Les energies renovables van generar a Catalunya un 3,1% menys que l'any anterior. La cobertura de la demanda energètica amb renovables retrocedeix gairebé un punt percentual en un any. I ara ens centrem en la premsa internacional. Zelensky cessa el comandant en cap de l'exèrcit ucraniès després de dies de protestes. El president d'Ucraïna cedeix a les demandes dels manifestants, que són al carrer des de que la setmana passada va fer fora el ministre de Defensa.

França prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a partir de l'1 de setembre. La llei aprovada, menys ambiciosa que el projecte inicial, obligarà tothom que tingui xarxes a verificar l'edat. I França fa el primer pas perquè delictes com els de violència sexual contra menors no prescriguin. De fet, el projecte de llei aprovat per l'Assemblea Nacional Francesa també instaura la cadena perpètua en casos de violacions en sèrie quan hi hagi menors de 15 anys entre les víctimes. Naixement insòlit a Austràlia. Quadrigèmines idèntiques. Un cas cada 15 milions. L'embaràs va ser espontani i la sorpresa majúscula per la família, que ja tenien 4 fills més.

La Unió Europea avança lentament amb la prohibició de fumar a terrasses, bars i restaurants i també a les platges. I ja tenim a punt la cultura. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, creador del Rovelló i un dels escriptors més prolífics en català. Va destacar en la novel·la infantil i juvenil i en la defensa del català, i ara fa uns mesos es va acomiadar de la vida pública. L'Amfitrión, protagonitzada per Willem, arriba als cinemes. Stuart no aconsegueix salvar a l'univers, s'estrena a HBO Max, i la pel·lícula The Ding aterra a Apple TV. La mostra Seny i Rauxa desembarcarà a l'Espai Catalònia durant la Biennal d'Arquitectura 2027. L'exposició recull la pluralitat de l'arquitectura feta a Catalunya en els darrers 150 anys.

La Generalitat entra al patronat de la Fundació Mas Miró. Cultura vol reforçar el suport institucional en aquest museu. El Palau de la Música estrenarà a la tardor la nova porta del Palau que connectarà l'edifici amb la Via Laietana. I ara anem amb els esports. La decisió de la FIFA amb Cubarsí que ningú entén. Només 6 jugadors de la selecció espanyola en la votació per millor 11 del món. La sorpresa, Pau Cubarsí no hi és. La intransitòria de l'acostament de Laporte i el Barça. Què es contempla al Club Laurana? L'entorn del central de l'Atlètic Club l'ofereix al Barça amb una clàusula de rescisió força atractiva. L'Espanyol goleja el Pau en el segon partit de la pretemporada, 4-0. Els de Manolo González han dominat el partit i se n'han portat una nova victòria. El clan del Barça repeteix el ritual del Mundial. Ruta en bici pels carrers de Nova York. Eric García, Olmo i Ferran Torres van fer una ruta per Nova York dies abans de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola. Per què el Barça no té pressa per renovar Ferran Torres? El Barça posa condicions a la renovació. No pagarà qualsevol preu per ell, però tampoc vol arriscar-se a perdre'l de franc. La FIFA estudia sancionar l'Argentina pels incidents en el final del Mundial. El màxim organisme de futbol mundial obre un expedient pel comportament de Paredes, Molina i Ayala després del final del partit contra la selecció espanyola. A Mourinho se li gira la feina. El Mundial posa a prova l'encaix entre Mbappé i Bellingham. I ja tenim preparada l'efemèride musical del dia. Avui compleix 79 anys Don Henley, cofundador, bateria i guitarrista i cantant del grup Eagles. Us deixem amb aquest grup musical que t'aproparà a les 9 del matí. Molt bon dimecres.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquest estiu, vagis on vagis...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Aquest, Novadis, Vin Electroprics. I descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, Novadis, Vin Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Engeguem, comencem. L'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la freqüència modulada 107.9. També a través de l'emissió online, al nostre portal web calafell.tv o a qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. I aquí estarem fins la una en punt del migdia, compartint dues horetes amb molts continguts per fer-vos passar amb molts continguts també aquest matí i el millor matí de l'estiu possible. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que vam possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem ja mateix després del sumari amb les dades del dia, les celebracions d'aquest dimecres 22 de juliol, la previsió del temps, però també la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Avui a l'entrevista del dia ens acompanyarà el Josep Pou, l'arqueòleg municipal, ha estat, és el pregoner de la festa major del nucli del poble de Calafell, aquesta festa major que finalitzava aquest passat diumenge. Ens acompanyarà a partir de les 11:20 aproximadament aquí en els estudis en directe. I ja que tindrem avui el Josep Pou, també parlarem de patrimoni històric de Calafell. Ho portem fent aquestes setmanes de juliol amb l'historiador calafellenc en Joan Santacant. Avui parlarem del bot salvavides i també de segur de Calafell. I a partir de les 12:10, aproximadament, dintre de l'espai dels músics de la comarca del Baix Penedès, ens acompanyarà la Nerea Bassar. Parlarem del seu projecte musical i també d'aquest, el seu últim treball. Es diu Sense Casc. Doncs a partir de les 12 del migdia serà la Nerea Bassar que ens parlarà del seu projecte musical. També tindrem emergents amb els nous músics que es van obrint pas en el panorama musical català. Avui ens acompanyarà, recordarem l'entrevista de l'Arnau Aguilar. També valorarem amb tres notícies els tres colors del semàfor. Les notícies, l'actualitat de les últimes hores, amb la notícia de color vermell, la notícia dolenta, la notícia de color groc, la que es troba al mig, entre el bé i el mal, podríem dir, i la positiva del dia, una de les positives que ens costa molt de trobar, la de color verd. I també tindrem l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, tot aquí, a Calafell Ràdio, és el magazín obert per vacances fins la una en punt. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim obert per vacances. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som a dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Aquestes són les celebracions més destacades de la jornada. Comencem parlant del Dia Mundial del Cervell. Una jornada que va ser impulsada en un principi l'any 2014 per la Federació Mundial de Neurologia amb l'objectiu de conscienciar sobre la salut cerebral. El cervell és el centre de control del nostre cos, conté prop de 86.000 milions de neurones i és capaç de processar milions d'impulsos cada segon. Els especialistes recorden que dormir entre 7 i 8 hores, mantenir una dieta saludable, fer exercici físic, llegir, aprendre coses noves i mantenir una vida social activa són alguns dels millors hàbits per prevenir malalties com l'Alzheimer, el Parkinson o l'ictus. Avui és el Dia Mundial del Cervell. I també es celebra el Dia Mundial contra la Mineria a Cel Obert, una commemoració que va néixer gràcies a moviments ciutadans i a organitzacions ecologistes per alertar dels efectes d'aquest tipus d'explotació minera. La mineria a cel obert consisteix a extreure minerals excavant grans cràters a la superfície terrestre. Tot i que permet obtenir recursos com l'or, el coure o el liti, també pot provocar deforestació, contaminació de rius o aqüífers, erosió del sòl i una gran alteració del paisatge. Una jornada, la d'avui, que reivindica una explotació dels recursos naturals més responsables i sostenibles. I avui, 22 de juliol, també dona visibilitat al síndrome del cromosoma X fràgil. Es tracta de la causa hereditària més freqüent de discapacitat intel·lectual i una de les alteracions genètiques més relacionades amb els trastorns de l'espectre autista. Està provocada per una mutació del gen FMR1 situat al cromosoma X. Pot afectar l'aprenentatge, el llenguatge, la conducta i el desenvolupament social. La d'avui, una jornada que busca donar suport a famílies, fomentar el diagnòstic precoç i impulsar la investigació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones afectades. I acabarem amb una celebració molt més relaxada, perquè avui és el Dia de la Maca. una notícia, una efemèride curiosa que convida a reivindicar el descans, especialment en ple estiu. Les hamaques tenen el seu origen a les cultures indígenes del Carib i de l'Amèrica Central, que les fabricaven amb fibres vegetals, com abans que arribessin els europeus. A més de ser còmodes, permetien dormir protegits de l'humitat, dels insectes i de petits animals del terra. Avui són sinònim de vacances, de descans i de calma i de desconnexió. Doncs aquestes són les quatre celebracions d'aquest 22 de juliol. Però tenim efemèrides musicals. Perquè un 22 de juliol, com avui, del 1944, va néixer Rick Davies, fundador, teclista, cantant i principal compositor de Supertramp. És l'autor de grans clàssics com The Logical Song, Goodbye Stranger o Bloody Well Right. Amb l'àlbum Breakfast in America, publicat en el 1979, Supertramp va vendre més de 20 milions de còpies i es va convertir en una de les bandes més importants del rock progressiu i del pop-rock. Avui celebrem el naixement de Rick Davies.

i d'aquest fundador de Supertramp, que avui fa 82 anys, també tenim més. Perquè també en el 1947, un dia com avui, va néixer Don Henley, bateria, cantant i membre fundador d'Eagles. La seva veu és protagonista d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la història del rock, com aquesta, Hotel California. Avui fa 79 anys, Don Henley, dels Eagles.

I en el 1973 va néixer Rufus Wainwright, cantautor canadenc conegut pel seu estil elegant i les seves influències de la música clàssica, del pop, de l'òpera. Al llarg de la seva carrera ha publicat una desena de discos i és considerat un dels compositors més originals de la seva generació. Avui fa 53 anys, Rufus Wainwright.

Aquell mateix dia va néixer Daniel Jones, productor i compositor australià, conegut per ser part del duet Savage Garden al costat de Darren Hayes. Van conquerir les llistes d'èxits a finals dels anys 90 amb cançons com aquesta, Trally, Medley, Deeply, i moltes altres, convertint-se en un grup d'australians doncs que va vendre molta música i un dels més venuts de la història d'aquest país, d'Austràlia. Avui també fa 53 anys, Daniel Jones de Savage Garden.

34 en fa Selena Gómez. Va néixer el 22 de juliol del 1992. Va començar com a actriu a Disney, però aviat es va consolidar com una de les grans estrelles del pop internacional. Ha desencadenat grans èxits del panorama musical mundial. I també és una de les artistes més seguides del món a les xarxes socials. Selena Gómez. Avui fa 34 anys.

Déu-n'hi-do, eh? Quantes efemèrides musicals. Anem per l'última, per la sisena. Perquè el 22 de juliol del 1980 va néixer Kate Ryan, cantant belga que va triomfar amb les seves versions dance de grans clàssics francesos com The Enchanté. Va triomfar també a Eurovisió, representant a Bèlgica, amb aquesta cançó, Jetador. Doncs vinga, ens quedarem amb el gran èxit de l'any 2002, la versió que va fer del Desenchanté Kate Ryan, que, com dèiem, avui fa 46 anys. Doncs ens quedem amb aquesta cançó, Desenchanté, de la Kate Ryan, per començar l'Obert per Vacances d'aquest dimecres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70, els 80 i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: la Vico, la Victòria Riba, la del Maresme. És catalana, que triomfa, ho va fer amb La Noche Entera. Us en recordeu? Doncs aquesta és la seva nova proposta per aquest estiu del 26. Això que es titula Tiramisú.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
0: I ja sabeu que cada dimecres, aquí a l'Obert per Vacances, parlem de patrimoni. Avui avancem uns minutets. Aquest espai que cada setmana, aquesta temporada de l'Obert per Vacances, ens ofereix en Joan Santacana. I cada setmana a l'Obert per Vacances, aquest estiu, aquest mes de juliol, estem parlant de patrimoni i ho estem fent amb tot allò que ens pot explicar l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Joan, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
2: Va bé. L'estiu s'està primant ja.
0: Bueno, ja mica a mica va avançant i les setmanes, els dies passen volant. La setmana passada, recordem, parlàvem del patrimoni mariner del nostre municipi, vam parlar del Museu Casa Barral, vam parlar de la Confraria de Pescadors, vam anunciar parlar del bot salvavides, però a la ràdio el temps passa volant i ens va quedar avui començar doncs parlant del bot salvavides, que a més és molt popular i molt estimat entre els calafellencs i calafellenques, Joan.
2: Sí, el bot salvavides és un dels elements de la cultura popular de Calafell més significatius i segurament un dels més coneguts.
0: Per aquells que no ho coneguin, que potser ens estan escoltant i que són visitants aquests dies d'estiu al nostre municipi, com els hi explicaries, com definiries què és el bot salvavides, Joan?
2: Bueno, el bot salvavides és una embarcació insubmergible. És a dir, eren embarcacions, els bots, que no es podien enfonsar.
0: D'això també deien del Titanic, i mira com va acabar.
2: No, però aquest, el Titanic li deien, però es podia enfonsar, perquè tenia el casco de ferro. El bot salvavides té dues, diguem-ne, està fet amb dues capes, i a dintre hi ha uns cables amb ploms, i si una onada el tomba, es torna a posar dret.
0: Però massa pare, per parlar del Titanic.
2: Per tant, és insubmergible.
0: Sí.
2: Els bots salvavides neixen, grosso modo, a la Gran Bretanya i neixen a finals del segle XVIII en zones que hi havia molts naufragis, doncs es comença a plantejar això, a fer uns bots, una mena de vaixells que poguessin sortir per auxiliar els nàufrags quan els veien des de la costa. A la Gran Bretanya, doncs, comença una tradició de bots salvavides.
0: Clar, quedem lluny de la Gran Bretanya, nosaltres.
2: Quedem molt lluny, i això estem parlant de finals del XVIII i sobretot al llarg del XIX. A la península d'Espanya, a finals, l'últim terç del segle XIX, es crea una societat de salvamento de nàufragos. Tenia la seu a Madrid, que encara que no hi ha mar, hi ha el Manzanares, però, diguem-ne, la capital és on resideixen els organismes que s'havien d'encarregar d'això, i és aquesta societat gairebé benèfica de salvamento de nàufragos. La idea com surt a Calafell? Surt gràcies, o per desgràcia, perquè a Vilanova, a principis del segle XX, va sortir la flota pesquera, que era molt important, a pescar un dia amb calma, i quan es van donar compte es va girar una tempesta i una part de la flota va naufragar i van haver molts ofegats. De fet, a Vilanova es coneix com l'any dels negats, o sigui, es van ofegar. Aleshores, aquesta tragèdia va ser tan sentida, perquè va afectar moltes famílies, que els vilanovins es van empenyar amb tenir un bot salvavides. Van fer les gestions, per fer un bot salvavides necessitava primer crear una societat local, després necessitava tenir diners per construir-lo, s'havia de recollir els diners i després demanar els permisos i muntar la societat de salvamento de nàufragos d'acord amb Madrid. Va costar molt, però ho van fer. No, em salto, no explico detalls, perquè em diràs que s'acaba el temps. Per tant, em salto moltes etapes. A Calafell també hi van haver nàufrags, no tants com a Vilanova, perquè tampoc hi havia tantes barques, però també hi van haver nàufrags. I sortint, els barques sortien de la platja, d'on ara hi ha la confraria, no? I tiraven cap a la zona de Barcelona, diguem-ho així, i quan estaven, quan pescaven, hi havia el Mas de la Mel i davant de Segur, algunes barques naufragaven allà. Aquella és una zona que jo no sé per què, tal vegada algú que ens escolti, que sàpiga de coses de mar ho sabrà, però és una zona que hi havia més naufragis dels que hi havia en altres zones, no? Segurament és un problema de corrents. És a dir, gairebé davant de Segur.
0: Sí.
2: Aleshores, es van empenyar a tenir un bot salvavides. Hi haurà molts intents. Els ajudarà el marquès de Samar, els ajudarà els que se n'encarregaven del bot de Vilanova, que van tenir una gran solidaritat, i de fet el nom del bot de Calafell és el nom d'un dels que més van ajudar aconseguir el vot dels calafellencs, no? El capellà, molts dels terratinents hi van participar, i sobretot hi van participar tots els pescadors, no? Va ser molt llarga, perquè va haver tres intents de fer vot, o sigui, anaven fracassant. Al final van tenir el bot salvavides. Aquest bot va intervenir ja poques vegades, però va intervenir en salvaments de nàufrags, i té una característica que els calafellencs n'estan molt orgullosos, i és que tenen l'habilitat, els mariners, de posar el bot sobre l'aigua, i quan estan endins, el boquen, el tomben, i ell sol es torna a posar dret. I per tant fan voltaretes a dins de l'aigua. Això és una habilitat que és única. Evidentment sí que ho havien fet d'altres, els anglesos ho feien per provar els bots. Aquesta era una prova, vocal, i veure que es posés dret, però que avui es mantingui aquesta tradició, que jo sàpiga, no n'hi ha cap més. Bots salvavides n'hi ha molts encara, com a museu,
0: Sí.
2: I bé, doncs el de Calafell és aquest. De totes maneres, el que hi ha ara no és exactament el que hi havia.
0: És una rèplica que, a més, no fa molt que va arribar aquí al municipi.
2: Bueno, n'han fet... hi han hagut dues rèpliques,
0: O sigui, la més recent és això, fa poc, però...
2: Sí, perquè els bots... El bot original el van deixar podrir.
0: Vaja.
2: Sí, es va deixar podrir. Eren èpoques diferents. El patrimoni no es valorava, la gent es dedicava sobretot al comerç, Calafell estava perdent en marxes forçades la tradició marinera... els joves ja no podien saber-ne res, i són la segona generació de gent de la platja els que reivindica el bot, i avui són els nets ja d'aquesta i per tant el bot avui segueix el fet de que segueixin donant-li voltes, tripulacions d'homes i dones, és significatiu de la passió que tenen, perquè això s'ha d'entrenar, s'ha d'ensejar, s'ha de saber fer, i doncs ells ho fan, no?
0: A més, també va incorporar fa pocs anys aquesta tripulació totalment femenina, que era una cosa inèdita fins al moment, perquè deien que en el passat el món mariner era per homes, però ara, per sort, avui en dia, doncs ja la cosa ha quedat equiparada, igualada,
2: Sí, això és també... Les dones són la part invisible de la cultura popular. És la part invisible, és a dir, hi són... i treballen, i participen, el que passa és que no es veuen. Perquè quan les enterren hi posen menys capellans, quan s'ha de comprar alguna cosa no es fa mai a nom seu, només apareixen quan han de tenir un criu, i quan es moren. Però, clar, la tasca, la feina que hi ha a darrere d'una barca que surt a pescar és impressionant. L'home surt a pescar. Però després... Primer, preparar les xarxes, reparar-les, cosir-les, quan que salten els ploms, quan anava amb vela, netejar, quan arriba el peix, classificar-lo, netejar-lo, encaixar-lo... Bueno, tot això són feines que, evidentment, no feia el mariner. No sempre el feia, vaja.
0: Doncs ara tenim aquesta tripulació femenina del bot salvavides, i a més s'està treballant perquè sigui el bot salvavides patrimoni immaterial de la humanitat.
2: Sí. Aquesta és l'aposta municipal, que sigui patrimoni immaterial de la humanitat. És una bona aposta, molt difícil.
0: Molt difícil.
2: Molt difícil perquè, perquè sigui patrimoni immaterial ho ha de presentar l'Estat espanyol. Per tant, nosaltres hem de convèncer l'Estat. I l'Estat té centenars de propostes de tot l'Estat. I després ho ha d'acceptar la UNESCO. Per tant, el pas és, primer l'Ajuntament, després la Generalitat, després l'Estat i després la UNESCO.
0: De fet, la reunió que es va mantenir ara fa poc amb la Generalitat ja ens deien que hi ha moltes propostes també sobre la taula.
2: Sí, sí, sí. Això, per tant, és complexa. Passa que, bueno, escolta'm, les coses s'han de perseguir, no?
0: Sí.
2: I aquesta és una de les que s'han de perseguir.
0: I s'han d'anar fent els diferents passos, doncs, mica en mica s'ha d'anar avançant.
2: Tota aquesta costa, diguem-ne, la pesca, el bot, tot això ha estat durant segles creador de cultura, cultura marinera, no? I, bueno, i no només Calafell, no només el nucli de Calafell, perquè pensa que la platja de Calafell és molt llarga, i a la platja de Calafell hi havia el Mas de la Mel, avui desaparegut, però era un mas important. I després hi havia les dues cases de Segur, que també n'hauríem de parlar, no?
0: Sí, perquè portem ja quatre espais, ens està acabant ja aquest juliol i encara no hem parlat de Segur de Calafell. I, evidentment, fins ara hem parlat de tot el que podem gaudir com a patrimoni a Calafell, però no ens oblidem, per favor, de Segur, que jo sóc d'allà, sóc Miquelet.
2: Ets Miquelet.
0: Sóc Miquelet. Aviam. No porto la samarreta vermella, però ho sóc d'ànima.
2: Aviam, ho parlem ara?
0: Ho parlem ara, clar, sí, que sí. Ens queden 7 minuts, o només.
2: Bueno,
0: a veure què podem fer.
2: Bueno, aviam, Segur de Calafell, des de l'edat mitjana, és una entitat diferent de Calafell, no? Inclús, durant temps, en fi, al principi, el senyor feudal de Segur era també de Calafell, al revés, però després això es va dividir i Calafell va tenir un noble i Segur va tenir un altre, no? De manera que Segur sempre ha pivotat entre Calafell i Cunit. Per raons que ara no venen al cas però que estan lligades a l'Església, Segur passa a ser, l'Església que hi havia a Segur passa a ser parròquia de Calafell. Què hi havia a Segur? Dic què hi havia perquè ja no hi és. A Segur hi havia dos masies, la Casa Vella i la Casa Nova. Eren masies, una era la Casa Vella, una masia fortificada. A més, construïda per un tracista, avui n'hi diríem arquitecte, molt important de l'època barroca, Fra Josep de la Concepció. La Casa Nova era molt més moderna i no tenia cap característica a assenyalar. I a més hi havia una torre medieval, un castell del segle XIII-XIV, no? Al costat, molt pròxim a això, hi havia l'ermita, l'ermita romànica. L'ermita de Segur, com la que hi ha a Cunit i com la que hi ha al castell de Calafell i de què n'hem parlat, és una església romànica del segon romànic. Així és com la del poble és del primer romànic, que se'n diu Llombard, aquesta és del segon. Això vol dir, què vol dir? Això vol dir que les pedres no són pedruscalles cantonat i pujat com si fos un marge més o menys ben fet, sinó que són pedres tallades. Són blocs de pedra tallats, cantonades, tot, no? És una església que es comença en planta romànica, però que acaba amb intervencions ja de, on s'ensuma l'estil gòtic, no? Per tant, té una evolució que s'ha de situar a finals del segle XII i tal vegada a l'entrada del XIII, que a més va ser reformada perquè li van afegir un absis lateral. I al seu costat hi havia, com passava a la del poble, el cementiri. Quanta gent vivia Segur? Bueno, hi vivien dues famílies. Les famílies de l'època són nombroses. A vegades famílies vol dir la gent, el masover, etc, però a més hi havia criats, hi havia el pastor, hi havia el rabadà, podien ser 8 o 10 persones per família. Per tant, hi podien haver una vintena de famílies, de persones vivint a Segur durant tot aquest temps. Això és així fins, es manté fins als anys 40 del segle XX. Als anys 40 del segle XX, la propietat de Segur que ja he dit que era d'una família noble diferent de la del castell, així com la del castell havia perdut les jurisdiccions, segur va mantenir, va seguir mantenint la propietat. I per tant, els veiem que arriben fins a després de la guerra. Quina característica, què fan aquestes famílies als anys 40? Resulta que, per influència segurament, un d'ells és professor, un dels membres d'aquesta família, era professor de l'Escola Politècnica de Barcelona. Per tant, coneixia suficientment l'arquitectura i l'enginyeria. Es proposa fer una mena d'urbanització semblant a el que se'n deia aleshores ciutat-jardí. És a dir, parcel·lar una part de les terres. En aquesta parcel·lació, sobretot es pensava fer davant de Mart. La ciutat-jardí de l'època, bueno, n'hi ha poques. Tot això ha estat molt ben estudiat, perquè el Ramon Ferrer, que és arquitecte, a part de que és alcalde, però el Ramon Ferrer va escriure, editat pels Amics del Patrimoni, una monografia absolutament exhaustiva sobre Segur. És a dir, probablement és el que més en sap, no? Perquè ho va documentar tot. I va documentar, diguem-ne, el procés d'expansió de Segur, no? En aquest procés d'expansió, que primer va fracassar, és a dir, tu imagina't, en plena Segona Guerra Mundial i postguerra mundial, amb una Europa que encara treia fum, plantejar-se fer una urbanització ciutat-jardí de luxe era inviable. Per tant, la proposta estava condemnada al fracàs. Gairebé es van arruïnar. Després hi va haver una injecció de diners i es va recuperar. Però ja no es va recuperar de la mateixa manera. Es va recuperar per com una mena de construccions molt més populars.
0: Més accessibles.
2: Més accessibles. I que podia ser comprat tot per la gent que vivia al cinturó industrial de Barcelona. I per tant, aquella primera idea d'una ciutat jardí que haguera estat elitista, va donar pas a una barriada extraordinàriament important que es va estendre cap dalt. En aquest procés d'expansió van destruir les dues masies de Segur, incluït el castell, i del que no en queda res. I es va salvar l'ermita perquè era un lloc de tradició popular d'anar-hi a menjar la mona, dels calafellencs.
0: Un minut ens queda. Podem ampliar una miqueta la informació d'aquesta ermita?
2: Sí, bueno, de l'ermita, clar, en podríem dir moltes coses, però bàsicament a Calafell tenim, doncs, el romànic està representat per la primera etapa, el primer romànic, castell, segon romànic, ermita de Segur. És a dir, tenim tota l'evolució. És visitable, jo no sé ara les hores i dies de visita i no sé el sistema que es fa servir, però és extraordinari, és molt simple, té molt poca decoració i és curiós que...
0: És molt petitona, també.
2: Bueno, com totes les capelles romàniques. I està dedicada a Sant Miquel. I això també és molt important, perquè els llocs que porten el nom de Sant Miquel són llocs normalment molt antics. Sant Miquel és un àngel guerrer. I, per tant, estan vinculats sempre a tradicions de Mart, del déu de la guerra. I segur de Calafell, segur que, bueno, amb tota probabilitat, que té en el seu subsol elements molt més antics, probablement ibèrics i romans. El que passa que la urbanització actual s'ho ha menjat. I tal vegada, sota el jardí d'alguna casa, hi hagi una gran fura romana. Que tal vegada sota mateix de l'ermita. Per això no ho sabem, perquè s'ha excavat una mica, però mai s'ha excavat del tot.
0: Joan, se'ns exhaureix el temps. Parlant de patrimoni, avui el Vot Salvavides també hem anat fins a Segur de Calafell, que també, doncs, es mereix també la nostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, última del mes de juliol i última intervenció per parlar del nostre patrimoni. Gràcies, Joan. Fins la setmana vinent.
2: Molt bon dia.
1: Obert per vacances.
3: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
4: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
5: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: 10 minuts, arribem al punt de les 12 del migdia. I avui, a l'entrevista del dia de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, hem convidat el Josep Pou, és l'arqueòleg municipal i ha estat el pregoner de la Festa Major del nucli del poble de Calafell. Pou, Josep, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, bé, bé, força bé. Ja reincorporat i tornant a tope, preparant ja el Festival Terra Ibèrica.
1: Ah, sí, quan és?
2: Aquesta la setmana que ve.
1: La setmana que ve, sí, sí. Queden pocs dies.
2: Sí.
1: Com vas rebre la proposta de ser el pregoner de la Festa Major?
2: Doncs per telèfon, una trucada de...
1: Dels Esgangalats, entenc.
2: Esgangalats, sí, sí, de la Marta, que em va proposar aquesta... Bueno, poder fer el pregó. I, bueno, per començament va agafar per sorpresa una mica. Vaig pensar, sí que et veuen fotut, que ja et volen fer.
1: Això ho vas dir en el pregó, sí.
2: El pregó, que et veuen, que et fan fer el pregó perquè, no sé, igual es pensa que ja no el podré fer més endavant.
1: Home, no.
2: I, no, bé. A més, estava, bueno, uns dies que em va anar força bé, perquè així em vaig distreure preparant-lo.
1: A més, acabaves de sortir d'una operació, sí, d'una intervenció,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: i és
2: sí.
1: Per això que deies que tenies la salut així una miqueta, sí, sensible, podríem,
2: sí,
1: dir.
2: Sí, exacte. I llavors, bueno, em va anar molt bé, també mentalment, per mira, així em vaig distreure preparant-ho.
1: T'haguessis imaginat mai ser el pregoner d'una Festa Major de Calafell?
2: No m'imaginava seriosament, però sí que recordo fa temps, perquè una de les anècdotes que vaig explicar allà va ser el primer cop que vaig arribar aquí a Calafell, que bueno, el meu pare em va deixar allà a la plaça i se'n va anar i va dir, bueno, ja et vindran a recollir algú, d'aquí 15 dies vinc a buscar-te, no? Que és com va ser que la primera vegada que vaig venir a Calafell per fer intervenir a l'excavació del castell, llavors tenia 17 anys i això... I jo li deia al meu pare, això, si algun dia feia el pregó de la Calafell, ho explicaré, que em vas deixar allà al mig de la plaça. I bé, així en broma. Però no m'ho hagués imaginat mai, seriosament, almenys tan aviat, poder més endavant, jo què sé, quan ja fos jubilat o així.
1: Entenc que el teu primer contacte amb el municipi és quan tenies llavors 17 anys,
2: sí,
1: amb aquesta anècdota, eh?
2: Sí, precisament. Precisament perquè jo tenia de professor d'Història de l'Art a COU.
1: En Joan Santacana.
2: En Joan Santacana, no? Que hem escoltat ara fa una estona.
1: Uh-huh.
2: I ell ens va proposar a uns quants alumnes si volíem participar en una excavació arqueològica. Jo no sabia... Havíem acabat... Era l'últim curs, no?, abans d'entrar a la universitat, i encara no sabíem què volíem fer. Llavors no et deien, bueno, o eres advocat o eres arquitecte, o hi havia 4 o 5 carreres i ja està, no? I jo tenia clar, m'agradava la història, que volia fer història, però no sabia quina especialitat, no? I llavors el fet de venir aquí a Calafell, doncs,
1: Et va decantar cap a
2: l'arqueologia, que era un món que dic, això em penso que m'agradarà. I mira,
1: de seguida tornem a l'arqueologia, però per cert, què et va semblar aquest pregó que et van preparar? Sobretot tota la performance, sí, sí, d'abans de tu entrar a l'escenari.
2: Alguna cosa m'havien dit que volien fer.
1: Perquè... Home, sempre s'espera, sí, sí, alguna, sí, cosa, dels Esgangalats.
2: I em van insistir molt, fer-ho perquè tenim moltes idees, i ara, clar, si ens dius que no, haurem de canviar tot el plantejament, no? Si ho fa una altra persona, dic, bueno, ja és una de les coses que em va decidir a fer-lo, perquè, bueno, si ho han preparat i ho han fet pensant en això. Després pensava, m'ho havien explicat per sobre una mica, però no sabia exactament com aniria. Dic, ara no sé si jo estaré a l'alçada amb el...
1: I tant, que sí, home.
2: Amb el que explicaré. No sé,
1: cadascú explica el que, sí, vol i el que en aquell moment,
2: sí,
1: li sembla, no? Suposo que tu vas preparar una miqueta,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, per això em van donar total llibertat. Dic, tu explica el que vulguis, com vulguis. Com... Sí, sí, sí, cap problema. L'únic... Bueno, doncs, l'entrada, em van explicar com entraria jo, llavors em van dir, bueno, pues, ja que l'arqueologia de veritat no té res a veure amb l'Indiana Jones, doncs jo apareixeré vestit d'Indiana Jones.
1: I, a més, vam tenir un Indiana Jones que es va penjar, va baixar per la façana de l'església,
2: sí,
1: que està,
2: sí, sí,
1: allà davant de la,
2: sí, sí,
1: de l'Ajuntament, diguem, de la plaça de Catalunya. Per cert, qui no hagi vist encara el pregó, doncs hem de recordar que a través del nostre YouTube

0: Pel nostre canal o a les xarxes socials el poden recuperar, tenim l'enregistrament íntegre d'aquest pregó. Per la qual cosa content, no? Del que va anar, com es va desenvolupar tot. Estaves nerviós? Imagino que una miqueta sempre es pot
1: estar, no? Sí, una mica sí, el dia abans i el mateix dia, sí, està... Tot i que dius, és una cosa... No és ni un examen, és una cosa distesa. La gent va passar-s'ho bé.
0: Has de disfrutar-ho també,
1: no? I que si t'equivoques,
0: no passa res.
1: I llavors, vaig sortir allà... Ja tenia 3 o 4 anècdotes pensades i ja les aniré lligant.
0: A veure, els que et coneixem, xerrera en temps, que tenies...
1: I em feia por passar-me de temps, i això, per dir, home, no facis més llarg d'un quart d'hora, em van dir, perquè si no es fa pesat.
0: 18 minuts.
1: 18, veus?
0: 18, ja, vull calcular. Només o menys.
1: Ja em vaig passar una mica, però bé, ja va estar dins dels estàndards.
0: Deies dintre del pregó que la gent té la imatge de l'arqueòleg com la figura d'Indiana Jones, no? Sí. També anava vinculat una miqueta en aquesta interpretació que van fer els escangalats. Què diries tu? Com explicaries tu què és un arqueòleg?
1: Bé, un arqueòleg és una persona que té curiositat pel passat, no? Perquè conèixer el passat és un historiador. La diferència entre l'historiador i l'arqueòleg, que nosaltres sempre diem som historiadors, és que els historiadors d'èpoques més recents tenen documentació a la que es poden agafar per interpretar i per conèixer coses que han passat, no? En el passat. Però els arqueòlegs, moltes vegades, la majoria, no tenim textos que ens expliquin. Llavors, les úniques pistes que tenim són el que es troba fent excavacions arqueològiques, no? A partir del que en diem història, a partir dels romans, en el nostre cas, que ja hi ha textos, ja tens més informació on agafar-te. Però dels romans cap enrere, el que ens dediquem més nosaltres, els ibers, que hi ha algun text dels romans que en parlen, dels ibers o dels grecs, però molt, molt poc, però sabem molt poquetes coses. I més enrere no sabem res, no? Llavors, només les evidències materials que han quedat d'aquella gent que ens ha precedit és la que ens dona informació sobre el que van viure, com vivien, etc. No? I llavors, a partir d'aquí... Doncs és fer una feina com de detectiu, una mica, no? Per anar enganxant peces i reconstruint un puzzle que ens doni informació sobre la gent que ens ha precedit.
0: Però els que et coneixen o els que et coneixem, una mica de, no sé si per l'estètica o per la personalitat, una mica aventurer ho sembles que ets.
1: A veure, és una mica...
0: Perquè també va vinculat una miqueta a la figura de l'arqueòleg, sí. No? O d'Indiana Jones, de les aventures.
1: A vegades, més que per l'aventura, és per la comoditat, no? També vas... de manera que vesteixes, i això és una manera de vestir còmode quan fas treball de camp, que no sempre estàs fent treball de camp. Però bueno, ja agafes un... és una manera de... Hi ha arqueòlegs que tu veus i dius aquesta persona és arqueòleg, no té res a veure amb la imatge que tenim de l'Indiana Jones, gent normal i corrent, que quan estan treballant al camp sí que més o menys aquests són arqueòlegs, no? Els veus de seguida perquè de manera que van vestits quan estan treballant, però si no, a veure, a mi perquè m'agrada mirar una mica aquest tipus d'indumentària.
0: On vas néixer tu, Pou?
1: Jo vaig néixer vaig néixer a Barcelona a la maternitat, però soc fill d'Hospitalet de Llobregat.
0: D'Hospitalet de Llobregat. Sí. I el pare et va portar aquí, com deies, amb 17 anys, per fer aquestes excavacions.
1: Sí.
0: I per què et vas quedar aquí, a Calafell?
1: Perquè després, els anys següents, es va fer l'excavació aquesta del castell, perquè es volia el castell rehabilitar-lo.
0: Sí, en els anys 80.
1: Els anys 80, i el Joan Santacana es va estar al capdavant d'això. Llavors, ell va començar amb el Joan Sant Martí a fer les excavacions de la Ciutadella Ibèrica. Llavors jo, mentre era estudiant la carrera, era alumne de Joan Sant Martí i venia cada any a l'estiu a fer les pràctiques, no? A participar en les campanyes d'excavació de la Ciutadella, que llavors en dèiem el poblat de la Lorda Park. Després es va descobrir que aquell lloc es deia Les Toixoneres i això. I llavors, quan vaig acabar la carrera, va començar a treballar com a professional en l'arqueologia. La primera feina que vaig fer com a arqueòleg va ser el Vilarenc, aquí. I llavors el Joan Santacana i el Joan Sant Martí em van proposar, com que feia tants anys que anava venint aquí a les excavacions, de formar part de la direcció de les excavacions de la Ciutadella. I llavors ja m'hi vaig quedar. Vam començar a fer les excavacions, després va sortir el projecte de fer la reconstrucció, etc, que ho vam fer amb el Joan Santacana, i des de llavors ja he tingut feina sempre aquí.
0: I Calafell, en arqueologia, quin valor tindria? És a dir, si tinguessin que puntuar del 0 al 10, en el món de l'arqueologia, quin valor tindria Calafell?
1: Si ho fem per comparació amb altres municipis,
0: seria
1: dalt de tot. Seria 9,5-10. Si ho mirem en comparació amb altres llocs, països europeus, estaríem una miqueta més en baix, 7,5, no? Perquè hi ha països que, i llocs on es tracta molt bé l'arqueologia. Aquí, dintre del que és el nostre país, és del millor, i inclús no només a nivell d'arqueologia, sinó de la gestió d'aquest patrimoni arqueològic que tenim, no? Hi ha molt poques, per no dir cap municipi, que tingui un equip que format especialitzat en patrimoni que estigui encarregat d'estudiar, de difondre i de preparar el patrimoni per tots els visitants que ens venen, no? Normalment això els museus i altres municipis ho tenen externalitzat amb empreses que ara tenen una persona o una altra. Aquí no, aquí la gent que hi treballa, que ho viu, que investiga, són els mateixos que després ho estan explicant. I això és molt important.
0: Jo que cada setmana, al llarg de 8 anys que porto en aquesta casa, he estat compartint les vivències i les experiències d'en Joan Santagana, et preguntaria, o podria dir, que des dels 80 fins en aquell moment present, déu-n'hi-do la feina que s'ha fet aquí al nostre municipi.
1: Sí,
0: és brutal, no?
1: Sí, molt, molt. I és que, a veure, aquest municipi, no tots els municipis tenen la sort de tenir una persona com
0: clar,
1: el Joan Santacana.
0: I que hi hagi aquesta voluntat, no?, per part de l'Ajuntament, no?, de treballar amb això i posar en valor aquest passat arqueològic.
1: I aconseguit això, que fos de l'equip de govern que fos, sempre se l'han escoltat i li han fet cas. Amb aquest, en aquest cas sí que ha estat profeta a la seva terra, no? I d'això ens n'hem beneficiat tots els que han vingut al darrere, no? Perquè sense ell no hauríem pogut ni començar això, i sí que és cert que comparat amb altres municipis, amb alguns alcaldes, els hi parles d'arqueologia i, el primer que fan és...
0: Sí, passa pàgina, mira cap a un altre costat.
1: No et diré com feia Goebbels, que deia quan sentia la paraula cultura se li anava la mà cap a la pistola, però molts llocs, jo abans de treballar aquí a Calafell, que havia estat treballant a molts llocs, rebien, venen aquests aquí a emprenyar, a veure que... si es fa bé, és una riquesa pel municipi, les troballes arqueològiques.
0: De llegendes, de mites, hi ha moltes al voltant de Calafell. Què queda per descobrir?
1: A part de la campana d'or del Vilarenc.
0: Sí, aquesta encara la continuen buscant. Ja la buscaves tu de jovenet,
1: Sí, la buscàvem, aquesta. Nosaltres, més que buscar mites i llegendes i això... No...
0: Bueno, busquem realitats, però sí. N'hi ha coses que no sé si evidencien de l'existència de segons què.
1: Sí,
0: però...
1: de llegendes i...
0: Sí, sempre, com aquests túnels subterranis, aquests túnels, no? Que anaven des del castell fins a la platja, em sembla.
1: Sí, aquests túnels quan es va descobrir les cisternes que del Vilarenc, de manera casual, als anys 60 del segle XX, dius, això deu ser el final del túnel que venia del castell. Quan es va trobar la cisterna dalt del castell, també es pensava...
0: Bueno, aquest és l'inici.
1: Aquest l'inici, no?
0: L'inici i el final. Ara potser, falta allò del mig.
1: I potser la memòria de l'existència d'aquestes cisternes, perquè el Vilarenc, a la mitjana encara era freqüentada per la gent que vivia al castell i als voltants, no? I podria ser que aquelles cisternes encara estiguin a la vista. Al principi sí, perquè quan es van excavar al seu interior hi havia una persona morta d'època medieval, no? I llavors el record de les cisternes que hi havia al castell que fins al segle XVII encara estaven en ús i això, i s'hi amagava la gent allà quan venien els pirates, doncs, podria ser que això hagués creat la llegenda aquesta de que hi havia un... de que es comunicava el castell amb la platja a través d'això, no? Normalment les llegendes acostumen a tenir una realitat a darrere, tergiversada pel temps, per la memòria, per gent que hi posa més imaginació, etc. No? Però acostumen a tenir un punt de veritat, i llavors pensem que podria ser aquest, per exemple, el d'aquesta llegenda.
0: Amb Josep Pou podríem estar hores parlant i parlant de la seva trajectòria, també dels projectes que s'han fet o que està previst fer, perquè això continua, s'estan excavant, doncs, en diferents moments, per exemple, Cova Foradada, sí. També ara fa poc noves excavacions a la Ciutadella, sí, Ibèrica, vull dir que es continua,
1: sí,
0: treballant.
1: Seguim, sí, la Ciutadella Ibèrica ara forma part dels jaciments on es fan pràctiques els alumnes d'arqueologia de la Universitat de Barcelona. La Cova Foradada i la Balma de la Graiera, que són importantíssims a nivell de la prehistòria. Pensa que la Cova Foradada és el lloc més al sud d'Europa on s'ha pogut documentar la interacció entre nosaltres, l'Homo sapiens, i l'home de Neandertal, que és més cap al sud ja no interaccionen, més cap al nord sí, i bueno, és un jaciment que és molt important en aquest sentit, i a la cova i a la Balma de la Graiera, que segueixen les excavacions cada any, i ara troba hi ha un assentament d'època dels Neandertals que també esperem que donarà molta sorpresa.
0: Deia, seríem hores, però és que el temps s'ha exhaurit. Això passa ràpid, passa. Altres propostes, altres convidats. Jo vull agrair-te que hagis vingut a la ràdio. Felicitats, sí, també, perquè no ha deixat... O sigui, és un homenatge el que t'hagin escollit com a... I que per molts anys, vull dir, que fas bona cara.
1: Gràcies.
0: Tant de bo t'acompanyi la salut molts anys. I gràcies per venir a Calafell Ràdio.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, sempre és un plaer venir.
0: Un plaer. Gràcies, Josep Pou, a l'arqueòleg municipal. Fins la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
4: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv, i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Sent Calafell allà on
5: siguis. Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari. Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ara mateix, 12 del migdia, 11 minuts en directe a Calafell Ràdio, l'Obert per Vacances. Els dimecres, entre els espais que ens acompanyen a la nostra programació, a la nostra graella, tenim l'espai dels músics dels Baix Penedès. I avui ens acompanya la Nerea Bassar. Molt bon dia, Nerea.
1: Molt bon dia, i molt calorós, també.
0: També, d'estiu, de juliol. Per fi ens veiem cara a cara en un estudi a la ràdio, perquè sí que havíem fet entrevistes, bàsicament telefòniques, sí. Perquè la feina, la distància, els compromisos no permetien que estiguessis aquí amb nosaltres. Avui per fi ens veiem la cara. Com estàs?
1: Bé, molt bé. La veritat és que jo ara estic més lluny que mai, visquent. Saps d'on vinc?
0: D'on vens?
1: De Llagostera.
0: I què fas allà?
1: Mira, la parella vam anar a viure allà, però bueno, tinc la família aquí encara i, per tant, aprofitaré després de l'entrevista, aniré a fer una visita als pares.
0: Molt bé. La vida que t'ha portat, no?, l'amor cap allà, cap a Llagostera, però continues venint també per la família, però també per fer música, per tocar...
1: Sí, el projecte està molt vinculat al Baix Penedès. De fet, els companys, en Xavi Pomà i en Pau Josa... Bueno, són d'aquí, no? Bueno, jo també em considero d'aquí, sí, per tant, assagem aquí. I a més, doncs, tota la colla de músics que des de fa temps que, tot i no tenir projectes junts, ara mateix ens relacionem, ja sigui amb en Campos, amb en Pemi, bueno, doncs estan aquí. I, òbviament, doncs, venir cap a aquestes terres sempre és un orgull i és una satisfacció molt gran.
0: Mm-hmm. Què estàs fent ara mateix? Perquè el 2025 publicava Sense Casc. De fet, és el teu últim àlbum publicat. Que, de fet, ara el presentarem i parlarem. Hem començat escoltant aquesta cançó que es diu Un miratge. I què estàs fent ara mateix? Que el teu projecte on t'ha portat? Què tens entre mans?
1: Doncs ara mateix estem fent un projecte en directe, és a dir, ara ens estem enfocant molt en el directe i en fer un directe diferent, perquè fins ara havíem presentat el directe de Trio i ara, a més, ho estem combinant amb un directe on estic sola amb molts instruments. És a dir, és una fricada màxima amb un looper, que és aquest aparell que el que fa és et va gravant i tu et vas com... Sí. Vas repetint allò que has gravat i doncs pots gravar a sobre, no? I el que ens permet aquest format, d'alguna manera, és apropar-nos molt a la realitat de la creació de la música, no? És a dir, com a veure la producció en directe de com s'han anat fent les cançons. I això és un viatge molt diferent, però també trobo que, bueno, molt bonic i molt divertit d'experimentar.
0: Perquè altres projectes t'havia presentat com Nerea Bassar Trio.
1: Sí.
0: Ara el trio desapareix, malgrat que el Pau i el Xavi te segueixen acompanyant.
1: Exacte. Sí, sí, llavors... això ens ha costat...
0: Oh, clar.
1: Més aviat m'ha costat, perquè era una guerra meva personal, ells els hi... Tant els hi era, vull dir, 100% tenia els hi era.
0: Seguiu vam sent començar... el trio, no? D'abans?
1: Sí, sí, seguim sent els mateixos i tot. El que passa és que hi havia molta confusió amb el nom, hi havia molta gent que pensava que érem un grup de jazz, i de fet va haver-hi, fins fa res, a una programació que es van equivocar i van posar el nom d'abans, van posar Nerea Bassar Trio,
0: sí.
1: I crec que ho devien buscar, no sé si amb la IA o així... I els hi va fer una descripció del projecte i posaven que érem un grup de jazz. O sigui, hi havia com molta... Això, com malinterpretació del nom,
0: sí, una mica
1: amb aquest trio.
0: Confusió,
1: sí.
0: No? Sobre...
1: Confonia més que ajudava. Per tant, sí. Vam decidir, mira, sobretot quan vam fer el canvi de discogràfic amb aquest disc, la discogràfica ens va dir, la nova, una cosa que ja ens havia dit l'anterior...
0: Què ens van dir?
1: Aquest nom no té gaire ganxo, sí. Sembla el que no és, què més us dona el trio o no trio. I mira, parlant amb els companys, doncs vam decidir que tant era, no?
0: Ostres,
1: era
0: si més al final fàcil. El producte és el mateix, dona sí. Igual, no? Com el vesteixis amb el nom, simplement al final la música, que és l'important, és el que t'arriba, no?
1: Exacte.
0: Curiós, no?
1: Bueno, bé, bueno,
0: estratègies de marketing
1: pets,
0: i per arribar al públic.
1: Exacte.
0: Ens deies això, que feu aquesta interpretació també amb els teus companys. Parla'ns una miqueta d'aquest disc, el Sense Casc. Una miqueta segueix la línia del que veníeu fent o heu tirat cap a altres branques?
1: Jo crec que és un disc on ens hem permès fer el que ens ha donat la gana.
0: Ah, està molt bé.
1: En el sentit de... O sigui, no és que abans no ho féssim, però sí que abans... Pues, teníem com uns propòsits que passaven molt per lo que s'espera de fer un disc. És a dir, pues, tu graves les teves cançons a casa, fas les teves demos, després ho portes a un productor, el productor busca aquesta sonoritat diguéssim, més conjunta o més homogènia de tot el que vindria a ser el so que vol traslladar al disc, no? I acabaves fent unes gravacions doncs, de nivell més professional a l'estudi i ho acabaves doncs, llançant, promocionant i tal. Aquí el que hem fet diferent és hem agafat les demos i com les demos de forma normal ja són una mica diferents entre elles, en comptes de dir, vale, Anem a passar-ho tot pel denominador comú, que és un únic productor que li busca un únic so al disc. Anem a agafar i anem a separar les cançons en blocs d'estils o de coses que ens transmeten diferent. I per cada bloc buscarem un productor diferent que ens pugui potenciar aquesta diferència que té cada cançó o cada bloc de dues cançons. Mm. Per tant, ens ha quedat un disc amb molts productors, un disc molt heterogeni, on cada dues cançons sembla que canvi el disc. És molt divertit.
0: Sí, clar, però això té uns costos afegits, potser.
1: Sí, home, també per això hem trigat 2 anys a gravar el disc.
0: Vull dir, i les deu escrivint al màxim, entenc.
1: Sí, estem intentant també que el directe, el que et comentava, que ara ens estem enfocant molt, traslladi també aquesta heterogeneïtat. Per tant, quan anem a trio, hi ha canvis d'instruments, hi ha una part més electrònica, hi ha una part més acústica, passem per moments molt diferents, i ara que faig aquest format també més en solitari, amb els loops, doncs també, bueno, acaba passant que estic jo a l'escenari, però hi ha com 4 instruments.
0: Déu-n'hi-do. Doncs ens deies fa un moment, clar, parlaves d'una discogràfica, que hi ha un suport al darrere, que en molts casos, molts músics d'aquí de la comarca, doncs s'ho fan tot ells, no? I corren amb els riscos de tot, i no hi ha el suport d'una discogràfica. En aquest cas, entenc que vosaltres sí que teniu aquest suport.
1: Sí, amb això vam tenir bastanta sort des de l'inici, però també t'he de dir que les discogràfiques no són el que eren. O sigui, les discogràfiques no són com abans, que era com, no?, aquella inversió de diners.
0: Clar.
1: Que aposten per tu. Ara el concepte de discogràfica, la majoria de discogràfiques el que fan és tu has produït tot el disc, tu t'has gastat tots els diners amb el disc, t'has gastat amb els diners amb tot, i la discogràfica el que fa és t'ajuda,
0: no?,
1: a fer la distribució i arribar, pues, això, a una promoció potent. En el nostre cas també hem tingut sort perquè hem tingut una discogràfica que ha apostat molt per nosaltres. O sigui, més enllà d'aquest format, que és el format que es porta ara, ha fet coses extres. Però, usualment, ara mateix, les discogràfiques no són el que era abans, en aquest sentit.
0: Directes, parlaves dels concerts, aquests directes, per on esteu girant?
1: Doncs mira,
0: aquests bolos que van sorgint.
1: Hi ha hagut algun moment que he intentat portar una miqueta cap allà perquè em sigui més fàcil a nivell de distància. De fet, vam fer un concert a Llagostera no fa gaire. Mm. I ara tornem per terres de, anem a dir, Tarragona, que anirem al Catllà, amb aquest format en solitari aniré, al Castell del Catllà. I és aquest dissabte.
0: És
1: justament
0: aquest
1: dissabte.
0: Aquest dissabte vinent.
1: Sí, i a més tinc la sort que comparteixo escenari amb la Lia Sampai. I per tant és un concert així més format com cantautores, no?, en un lloc molt maco, perquè he vist fotos, no l'he vist en directe, tinc moltes ganes, del Castell del Catllà, que és un lloc com superxulo, no?
0: Suposo que és al vespre, a la fresca,
1: sí,
0: en aquest paratge. Sí, es fan aquests cicles també de música que els castells, que els municipis que tenim al Castell, doncs celebrem, no? Que a Calafell es fa el mes d'agost, i aquí al Catllà, doncs suposo que és ara que... I sí, què tocaràs? Sí. Què és el que programeu en aquests concerts? També d'aquest disc, però també d'altres coses anteriors?
1: Presentaré el disc. M'enfocaré en presentar el disc i bàsicament això. Així que a vegades fem alguna cançó d'algun disc anterior, algun dels singles de Presons o Soroll, però acostuma a ser una mica, bueno, per acabar de fer el show, no? Però l'enfoc principal és presentar el disc, sí.
0: Quants anys portes amb això de la música?
1: A veure... molts, però clar, en quin sentit? D'estar fent concerts així més
0: ja
1: en sèrio?
0: Sí, exacte, des del moment en què ja tens un producte ja més de qualitat, més currat, amb una projecció ja, allò que de que arribi a més persones.
1: Mira, jo diria que el de començar a fer discurs, gastar-me pasta fent discurs,
0: exacte,
1: que això és aquí quan ja inverteixes.
0: Sí,
1: més que guanyes,
0: bueno,
1: inverteixes.
0: Crec que amb el meu projecte aquí ho aposto
1: aquí
0: tot,
1: poso,
0: no?
1: Aquí poso pasta.
0: Exacte.
1: Jo diria que va ser l'any previ a la Covid.
0: Vaja,
1: sí,
0: cap al 19, no? Entenc.
1: Va ser el 19, que vam treure el primer disc i just, bueno, a més, era com que... Bueno, era aquell moment que ho estàs presentant de nou i tothom té curiositat. O sigui, quan dic tothom, vull dir a nivell de promoció i tot, pues, com els mitjans estan molt oberts, en plan, què és això que ens presenta aquesta xavala, no? Mm. A més, jo sortia de l'Slacks. Per tant, era un moment com molt... que anava tot com més rodat, no? Mm. I pam, Covid. Va ser presentar i va ser el Covid. Però després d'això també hi ha hagut aquest punt de poder anar provant coses, saps? Que això és una cosa interessant. Com dir, mira, com... coses bones de no arribar a professionalitzar-se. O sigui, sembla com una cosa absurda, però no arribar a professionalitzar-se fa que no hagis de fer coses per mantenir aquell públic. Mm. I al final, tots aquests anys, des de l'any de la Covid i això, han sigut molt de picar pedra, però alhora també ens han permès fer el que ens ha donat la gana. I també per això jo crec que ha pogut haver-hi aquest disc que estem presentant ara, perquè el context no ens ha forçat a fer res.
0: T'hauria agradat estar a l'altre costat, diguem, de que separa aquesta línia entre el tipus de dedicació i la professionalització?
1: A veure, també tinc la sort de que com a bateria, com a intèrpret, estic en un projecte professionalitzat en quant a que guanyo un sou, sí, fent concerts de festa major i això. Mm. Per tant, sé el que és pujar un escenari i tenir un sou d'això. Per tant, bueno, crec que la coexistència de les dues coses fa que, per una banda, treguis el cuquet de saber que és estar professionalitzat en la música.
0: Sí, però com aniré a basar?
1: Sí, però tampoc tinc...
0: No,
1: tampoc
0: no...
1: tinc aquest neguit, eh?
0: Sobre la marxa.
1: Sí, m'agrada també que no em pressionin. Mm. M'agrada viure-ho bé i fàcil, també, sí.
0: El 25 publicaves Sense casc, i ara què? Dèiem, continuarem exprimint el disc, però suposo que en el teu cap, en el vostre cap, hi han més projectes més enllà d'això, o què?
1: Sí, t'he de dir que m'estic intentant trobar en aquest moment, eh? Perquè si bé crec que ha sigut... A veure, com dir-ho això? Normalment tens un any que no estàs gens creatiu quan treus un disc, perquè acabes de parir-lo, no? I estàs com assimilant allò i estàs com intentant gaudir de treure el disc. I doncs et costa com pensar en cançons noves, o almenys a mi, durant una temporada, doncs estic molt enfocada en
0: sí,
1: concerts
0: clar.
1: I poc en... I després, normalment, l'any següent ja em venen ganes de composar, però amb aquest disc m'està costant més, jo crec, també, perquè la gestació del disc ha sigut més llarga. I ha implicat molts més diners, molta més inversió. O sigui, això que dèiem, no?, de que aquest projecte que és més ambiciós, de fer més produccions i això, m'ha implicat un desgast de temps i de diners, que ara mateix la recuperació... crec que em farà necessitar una mica més de temps, també.
0: Clar, suposo que quan arribes a un projecte que té una qualitat d'un cert nivell...
1: No vols baixar.
0: No vols baixar d'aquell nivell. Al contrari, t'exigeixes més encara.
1: Clar, i ara he de veure què és què implica més després d'això, no? Quan se'ns ha anat una mica l'olla allà, què podem fer més?
0: Ha valgut la pena aquest esforç? És a dir, el que s'ha recollit... val la pena pel sacrifici que has fet anteriorment, sigui econòmic, sigui en el procés de gravació, d'elaboració?
1: Sí, perquè el que recull és una sensació de... no sé, com de... ja ho he fet.
0: Sí.
1: Saps? Com de pau. Com pau d'aquest neguit, que és un neguit que és maco perquè et fa fer coses, però també és un neguit que et fa estar, pues això, buscant, i intentant, pues, que aquest neguit... descansi, no?, en algun moment, i trobar aquest descans, doncs... Sí, perquè és això, a vegades treus discos que potser no són... no sé com dir-ho... treus el disc i dius, vale, està guai, però tampoc és el disc. És el disc, en majúscules. Però amb aquest, com ha sigut un projecte molt més ambiciós, sí que em sento, en aquest sentit, de que a nivell de crear discos o de gravar coses, doncs com que ja ho he provat una mica, no tot, però com que sí que ho he exprimit al màxim.
0: Per aquells que no coneguin el projecte de la Nerea Bassar, doncs, per exemple, Spotify, poden entrar i escoltar la teva proposta, no només aquest Sense casc, sinó també propostes anteriors. Entenc que encara el nou projecte trigarà, eh? Hem de seguir...
1: Una miqueta.
0: Gaudint del que tenim. Tens, per als que ens escolten per la ràdio, no pels que ens veuen, perquè això s'està enregistrant per veure a través dels nostres canals de visuals, doncs tens la guitarra aquí ja preparada a mà perquè ens interpretis. Què, Nerea?
1: Interpretaré una cançó d'aquest últim disc, que va ser la primera que vam gravar, i per tant va haver una diferència de temps amb l'última, un rotllo d'un any.
0: Un any, eh?
1: Sí, sí, és a dir... És una cançó que dins el disc és la que està més allunyada, és la que ens remet més al passat funky del grup, bueno, passat i present, però més dels discos anteriors, diguéssim. I a més és una cançó que parla d'una cosa que potser no és el més típic del món de parlar, que és el fet de que, i a més una cosa molt estiuenca, anem acumulant aficions i llocs de llistes de llocs on volem viatjar, no? I hi ha un punt també, o almenys a mi em passa, d'aquesta cosa de que faig coses perquè s'han de fer i perquè és el que toca i el que veia a l'Instagram que fa tothom, però ho faig sense contingut, en el sentit de que ho faig sense que realment m'acabi d'omplir allò, però mira, vaig acumulant coses i les vaig fent i així m'entretinc i no estic pensant en coses que potser em preocupen més, no sé.
0: I el títol de la cançó és?
1: Nous racons.
0: Nous racons. Doncs hem escoltat aquesta cançó, Nous Racons, que és la primera, és el tall número 1, no?, de la tracklist de Sense Casc.
1: Exacte.
0: Doncs endavant, quan vulguis.

0: Molt bé, molt bé.
1: Sí,
0: home, enllaunats, perquè estem aquí tu i jo sols en aquest estudi 1 de Calafell Ràdio. Això, Nous Racons, una de les cançons, és el primer tall d'aquest últim treball de Nerea Bassar, es diu Sense Cas, que ha vingut a Calafell Ràdio, calafell.tv, a presentar-nos aquí en directe. Agrair-te que hagis vingut, per fi. Per fi dic perquè ens havíem parlat, però sempre a través del telèfon.
1: Ens havíem vist les cares, no?
0: Exacte, exacte. Que tinguis molta sort, tu, els teus companys, sigueu trio, sigueu el que sigueu, que arribi ben aviat aquest nou treball, quan hagi d'arribar, que arribi. I gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nerea Bassar, gràcies.
1: Sí.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

Com m'agrada tot el que fa aquest home, és el Teddy Swims. Aquesta és l'última proposta, la seva última cançó. Molt diferent del que ens havia ofert anteriorment, eh? Break Up in Reverse és l'última, la nova, del Teddy Swims, sonant a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: I ja sabeu que aquesta temporada radiofònica de l'Obert per Vacances, aquest estiu del 2026, cada dia tenim l'espai Emergents. És aquest espai radiofònic amb el David Burillo, que ens ha acompanyat en aquesta temporada regular que hem deixat enrere tots els dissabtes a 8:45 del matí. I els protagonistes, aquests nous músics, nous cantants emergents del panorama musical català. I avui el protagonista és l'Arnau Aguilar.
2: Això va de conèixer artistes emergents i, per tant, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb el sabadellenc Arnau Aguilar. Amb ell descobrirem algunes de les cançons del seu projecte debut, Ocells de paper. El que sona a continuació és El meu far.

0: Molt bon dia, Arnau.
1: Molt bon dia.
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir El meu far, una cançó que vas treure fa molt poc, vas treure l'1 d'abril, i acabarem sentint en primícia el teu nou darrer tema, El mar de la falsa calma, que es publicarà la setmana vinent. Però abans de parlar tot això, explica'ns qui és Arnau Aguilar. Qui és Arnau Aguilar com a artista i quin sol defineix?
1: Doncs mira, em dic Arnau Aguilar, com tu molt bé has dit, i sóc una persona que té 22 anys, que ha començat ara a llançar les seves cançons. Fa molt de temps que les estic escrivint, però no ha sigut fins ara que m'he decidit a intentar-ho. Tinc un so molt pop i jo crec que parlo també de temes que tots ens hem pogut sentir identificats o hem viscut alguna vegada. Per tant, jo crec que hi ha molta gent que si ho escolta pot sentir-se identificat amb les lletres. I bé, doncs aquest soc una miqueta així molt ràpidament jo i el meu projecte.
0: M'agradaria parlar una mica dels teus inicis, perquè t'autonomenes fruit de la pandèmia. Com vas descobrir aquest món de la música? Quins són els teus inicis? Ja dius que pràcticament el teu projecte s'està formant ara. Doncs on va néixer aquesta curiositat per la música?
1: Mira, jo de molt petitó tocava aquí a Sabadell, a l'escola de música, a una escola de música d'aquí a Sabadell, i allà vaig començar a fer guitarra. El que passa que jo entrenava, i entrenava moltes hores, i anava a classe, al col·le i tot, i feia moltes coses, i els vaig dir als meus pares que jo no volia seguir tocant, que no volia seguir tocant la guitarra perquè em treia molt temps. I arran de la pandèmia, de la situació aquella que vam viure tots fa tant de temps, vaig començar de forma superautodidacta a tornar-me a formar jo sol, amb vídeos, veient tutorials per YouTube, veient, bueno, a gent que penjava contingut de com tocava la guitarra, de com fer cançons, i a partir d'aquell moment vaig començar a tocar cada dia la guitarra moltes hores. De fet, els hi vaig deixar al cap dels meus pares i a la meva germana els vaig deixar tiesos, perquè cada dia tocava moltíssimes hores la guitarra. I a partir d'allà, va començar a néixer les ganes de tornar a tocar la guitarra. I les cançons com a tal van començar a néixer perquè, bueno, no em sentia bé amb moltes coses que m'estaven passant, i una forma que em va ajudar molt era cantar. Al principi només cantar. I un dia vaig dir, bueno, i si provo d'escriure el que em passa pel cap? I a partir d'aquell moment vaig començar a escriure les meves primeres coses.
0: Doncs...
1: I a partir de llavors ja vaig anar fent, mica en mica.
0: Molt bé, a poc a poc, i ja veiem que ja va tenint el seu fruit, com tu bé dius, i doncs tens nova música que vas publicant. Repassant la teva discografia, veig que tens 3 cançons, la més antiga de l'any passat, i per tant, com anàvem dient, és un projecte que tot just neix ara. On aspires a arribar? Quins objectius potser comences a marcar-te, a pensar?
1: Doncs mira, els meus objectius eren super, super senzills. De fet, el meu primer objectiu, que ja el vaig assolir la primera vegada que vaig treure la primera cançó, era poder-me escoltar amb els cascos jo i dir, uau, sono a músic, saps? Sono guai. I llavors aquest objectiu ja el vaig complir. L'altre objectiu que em fa molta, molta il·lusió és veure tot l'àlbum acabat. Em fa molta il·lusió poder tenir-ho ja tot fet i poder-ho escoltar tot guai. Però ja et dic, no sóc gaire ambiciós en el sentit de que no aspiro a... O sigui, de fet, a nivell de gent que m'escolti, jo ja he quedat supersatisfet perquè m'he pogut escoltar jo bé i els meus han pogut escoltar tantes vegades les cançons que havia tocat per casa i ho han pogut escoltar en un format molt guai, no? I jo crec que el premi més gran que aquest no n'hi ha.
0: Clar que sí. Doncs, escolta, Arnau, sabem que la setmana vinent publiques un nou senzill i, per tant, has estat temps treballant en ell, m'imagino, però et volia preguntar, ara en què treballes? Et planteges ja fer un àlbum o un EP, potser, en algun moment? Ja m'ho comentaves abans de començar la trucada, a veure si em pots explicar una mica millor.
1: Doncs, mira, jo estic fent un àlbum que es diu Ocells de paper, que serà format per 10 cançons, són... 2 cançons en castellà i la resta són en català. I bueno, la idea que tenim també amb el meu productor és treure fins la 5a cançó, i després la resta de cançons ja sortiran totes juntes al final del projecte. De fet, no tinc cap cap idea tampoc marcada a nivell de... O sigui, el maco també d'aquest projecte és que està naixent tot sense pressa. Estem anant al ritme que ens anem permetent i sense cap tipus de pressa ni d'estrès. Uh-huh. Al final és una cosa que surt super còmoda i super orgànica, llavors si li posem presses també moltes vegades no surten les coses bé. I a part que les cançons jo les tinc escrites des de fa molt de temps, per tant, uh-huh, anem produint quan una vegada a la setmana quedem i intentem fer alguna cosa, però no ens estressem per si no arribem als temps o als plaços, perquè de moment no hi ha pressa.
0: Clar que sí. I escolta, Arnau, al directe, tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
1: Doncs de moment no, perquè tinc ganes de... Estic fent moltes coses, entre la feina, la universitat, mm-hmm, i altres coses. Llavors el primer objectiu que tinc com a tal és poder acabar l'àlbum i un cop l'acabi començaré a plantejar altres coses. He començat a formar la meva banda, que és una cosa super, super xula, i llavors ja estem començant a fer alguna cosa, estem intentant... Bueno, busquem alguns dies per assajar, hem fet algun assaig i tal, i anem fent mica en mica també sense posar-nos molta pressa.
0: Que guai. Doncs ara sí, Arnau, abans de marxar, parla'ns una mica de la cançó que sentirem ara, que abans de sentir-la, dir-te i agrair-te doncs que hagis volgut ensenyar-nos-la en primícia, perquè es publicarà la setmana vinent, però ara anem a sentir El mar de la falsa calma, una de les cançons que dius que formarà part doncs, d'aquest àlbum que ja estàs preparant. Què vols explicar amb aquesta cançó, Arnau?
1: Mira, doncs aquesta cançó va passar una cosa molt, molt xula, i és que en un origen no havia d'estar dintre de l'àlbum. De fet, és de les últimes coses que he escrit. I sí que és que totes les cançons les vaig escriure en un moment en què estava no gaire bé, i aquesta cançó l'he escrit ja estant bé, tot i així parlo de quan estava malament, però és una cançó que l'he escrit en un llenguatge, jo crec, molt més madur, molt més... O sigui, que he après més coses durant tot aquest temps, i llavors jo crec que a nivell de composició, a nivell de com està escrita, del llenguatge que faig servir, jo crec que és molt més ric que les, mm-hmm, altres cançons, i parla tot i així d'aquell moment, no? Però des d'una visió potser més madura, o sigui, més de forma més des de fora, no? Llavors jo crec que és una cançó que molta gent també se les farà molt seva, se la sentirà molt seva, perquè, bueno, jo crec que parlo d'en aquells moments, i faig servir sempre molt la referència del mar, perquè és una cosa que m'agrada molt, que jo crec que em defineix molt com a persona, però el que vinc a dir amb el nom del títol ja és que quan veus que tot està bé, que tot està tranquil, que tots els problemes s'han acabat, sempre pot haver-hi un canvi inesperat que no t'esperes, i que et gira tota la situació en un moment determinat, no? Que és una miqueta el que passa a vegades en el mar, al mig del mar, o que passa moltes vegades en aquests llocs, no? Llavors el que venia a voler dir amb la simbologia del mar de fons sempre és que encara que s'apreciï molta calma en el que estem vivint, en el que estem, on ens trobem en aquell moment, tot, mm-hmm, pot canviar de cop, no? I pots tornar a caure en un pou força important. Llavors, una miqueta parla sobre això, no? I bueno, jo crec que pot ser molt, molt interessant.
0: Molt bé, doncs escolta, quines ganes de sentir-la després de tot això que ens estàs dient. Per tant, anem a fer-ho. Gràcies, Arnau, per ser avui aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio. Una abraçada molt forta.
1: A vosaltres per deixar-me parlar i deixar-me aquest espai. Moltes gràcies.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Vinga, que és tard, eh? 13 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Tram final de l'Obert per Vacances. Som a dimecres, dia 22 de juliol de 2026, junts fins la 1. Últims minuts, també per repassar amb tres colors. Tres notícies de les últimes hores, tres notícies de l'actualitat. El color vermell per la notícia, una de les tantes negatives del dia, amb aquest titular. Tres dones assassinades en només 24 hores. La violència masclista ha tornat a colpejar amb força aquest dimarts. En només 24 hores, tres dones han estat assassinades en diferents punts d'Espanya. Dos dels casos ja s'investiguen com a crims masclistes i un tercer està pendent de confirmació oficial. Si aquest últim també es confirma, el nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles aquest 2026 s'elevaria 32. De moment, la xifra oficial és de 31 víctimes. Des que va començar a comptabilitzar-se aquests feminicidis l'any 2003, més de 1.300 persones, 1.300 dones, han estat assassinades a Espanya per violència de gènere. Les autoritats recorden que el telèfon 016 ofereix atenció gratuïta confidencial les 24 hores a víctimes i també al seu entorn. Doncs aquesta és la notícia, una de les tantes negatives, malauradament, que no ens agradaria tenir que explicar-vos i que l'hem situada en el color vermell del nostre semàfor. Anem al color groc, perquè el govern impulsa una nova llei antitabac. El govern espanyol ha fet un nou pas en la lluita contra el tabaquisme. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que amplia els espais on estarà prohibit fumar. Si acaba tirant endavant el Congrés, no es podrà fumar.

nostre semàfor d'avui. I el color verd té aquest titular. El govern aprova un increment del 5% dels imports dels serveis d'atenció a les violències masclistes. Si en el color vermell teníem aquests feminicidis, aquestes víctimes de la violència de gènere, doncs aquesta és força positiva i per això l'hem situat en el color verd del nostre semàfor. Un augment que permetrà reforçar el suport a les dones i millorar les condicions salarials dels professionals d'aquest àmbit. Com dèiem, el govern ha aprovat incrementar un 5% dels imports dels serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista. L'objectiu és reforçar el suport que reben les dones i millorar les condicions retributives dels professionals que hi treballen. L'augment tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener de 2025. La mesura, impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme, afecta els serveis d'intervenció especialitzada, els serveis tècnics del punt de trobada, l'acolliment, els d'acolliment i recuperació, els substitutoris de la llar i la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista. Doncs aquesta és la notícia de color verd, les notícies, l'actualitat del nostre semàfor de l'estiu.

Justets, justets, temps just per explicar-vos quines són les activitats programades més immediates a l'agenda cultural de Calafell. Justament aquest vespre, a partir de les 8, Misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Es tracta d'una activitat en la que els joves hauran de trobar un manuscrit ocult escrit en els anys 70 amb textos clandestins sobre llibertat, poesia i també identitat. Una experiència col·laborativa que connecta amb la història cultural local. Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. En cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu inscripció i participeu d'aquesta activitat. Serà aquest vespre, a partir de les 8, al Museu Casa Barral, Misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. I demà, dijous, dia 23, a les 11 del matí, taller de ciències, Sorral Magnètic, activitat gratuïta. Serà a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, per infants a partir de 6 anys. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. 687-271-373. I aquest divendres hi haurà la festa del carrer de Mar, al nucli del poble de Calafell. Hi haurà un espectacle infantil i berenar popular. Serà també amb tallers infantils amb Cíntia Branco a partir de 6:45 de la tarda a la placeta del carrer de Mar. I hi haurà festa també. Un sopar de Carmanyola i Vall a partir de 9:00 del vespre, també a la placeta que es troba al carrer de Mar. Amb duet d'ambient, sopar de Carmanyola i Vall aquest divendres serà a partir de 9:00 del vespre. Sempre podeu consultar totes les activitats al web municipal calafell.cat a la seva agenda i així sabreu quines són les activitats programades aquí al nostre municipi. Vinga, marxem, recollim trastets. Tanquem edició de l'Obert per Vacances d'aquest dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà a les 11 ens hi tornem a posar, ja serà dijous, eh? Que passa la setmana volant. I ens agrada que s'apropi el cap de setmana, i tant que sí. Vinga, marxem amb Elton John, amb Dua Lipa i la cançó Cold Heart per arribar, com dèiem, a la 1 en punt del migdia. Demà més, gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bona jornada, bon dimecres.

0: obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 22 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: La població de Calafell ha crescut amb 833 habitants més a 1 de gener del 2025. Hi ha 101 nacionalitats diferents i prop del 23% de la població és d'origen estranger. En parlem d'aquí uns minuts i ampliem la notícia. Abans tenim d'altres. Són els titulars. El concert de Carmina Burana, asseguda a Calafell, serà aquest dissabte 25 de juliol a 9:45 de la nit. Tindrà lloc a la parròquia de l'Assumpció de Segur. El govern reivindica el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones per intentar pagar amb targetes robades en una àrea de servei de l'AP7 a Tarragona. Marc, Júlia i Mateo, els noms més posats als nadons de les comarques del Penedès el 2025. Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya, segons dades publicades per l'IDESCAT. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga durant tota la setmana i el perill més elevat és avui dimecres, segons informa Protecció Civil. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% al mes de maig. Els productes químics, un terç del total, continuen encapçalant la llista de vendes a l'exterior. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El calafellenc Àlex Torres es va proclamar campió de Catalunya sub-8 d'escacs durant el 2025 i recentment ha participat al campionat d'Espanya sub-10 a Almeria. Les jornades han confirmat l'excel·lent nivell col·lectiu del planter català. 5 esportistes catalans van ocupar places dins del top 10, entre ells el calafellenc Àlex Torres, que va tancar la competició sense conèixer la derrota, finalitzant en una excel·lent 6a posició amb 7 punts, empatat amb el tercer classificat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La població de Calafell a 1 de gener del 2025 era de 32.624 habitants, el rècord històric del municipi. 16.255 eren homes i 16.393 dones, gairebé el 50%. L'any 2024 va començar amb 31.815 habitants. Per tant, l'any 2024 va augmentar la població empadronada amb 833 habitants. Des del 2016 no para de créixer la població de Calafell. Aquell any va començar amb 24.305 habitants. Ara hi ha 8.343 habitants més, el que suposa una mitjana de 927 habitants més anualment. L'any que més ha crescut ha estat el 2022, amb 1.573 habitants més, a prop de les xifres del 2024. El municipi de Calafell pateix un moviment migratori important. Durant l'any 2024 hi van haver 4.115 altes de padró i 3.322 baixes. No obstant, analitzant millor aquest concepte, es mostra que 2.706 van ser altes de persones nouvingudes al municipi i 2.166 van ser baixes de persones que van marxar a d'altres municipis. El creixement natural és negatiu, amb 189 naixements i 276 defuncions. La resta de moviments solen ser per canvi d'adreça dins del mateix municipi. Bàsicament, aquest fenomen s'explica pel preu de l'habitatge. La majoria de gent que ve a viure al municipi de Calafell prové de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho fa perquè l'habitatge a Calafell és més econòmic. Però la gent que marxa també van al Vendrell i a Cunit majoritàriament o a l'interior de la comarca del Baix Penedès o altres municipis on l'habitatge és més barat. El creixement de la població ha anat acompanyat amb un creixement també de la població d'origen estranger. A 1 de gener de 2025, la població estrangera era de 7.451 habitants, assolint també el seu rècord històric. Per tant, el 22,82% dels habitants de Calafell és d'origen estranger. La nacionalitat amb més persones darrere de l'espanyola és la marroquina. La segueixen les nacionalitats d'Itàlia, Colòmbia, Brasil, Ucraïna, Argentina i Rússia. A Calafell hi ha 101 nacionalitats diferents entre els seus habitants. De la població d'origen estranger es mostra que el 38,42% són europeus, el 35,02% són americans, el 20,52% africans i el 5,97% són asiàtics. El 0,07% restant prové d'Oceania. En els últims anys, les tendències migratòries han canviat. Fa uns anys, dominaven les persones de Venezuela, Equador o Bolívia. Ara es mostra com els països europeus agafen major protagonisme, segons apunta aquest informe.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'un concert de Carmina Burana que tindrà lloc a Segur de Calafell. Ens porta la notícia l'acompanyat Roser Ribas.
2: Volem Òpera torna a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell aquest dissabte 25 de juliol. En aquest cas, per oferir Carmina Burana de Karl Orff, una de les grans obres corals de la història de la música. Una experiència que es presenta intensa i captivadora, segons l'organització. Destaca sobretot el lloc escollit per interpretar aquestes obres. L'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell es va construir per gaudir de la música, segons ens explica Lluís Cardona, de Volem Òpera.
3: I això va ser gràcies al mossèn de l'època, de fa 51 anys, que es deia Josep Maria Prats, i es va juntar amb l'arquitecte que es deia Jaume Teixidor, i tots dos eren uns melòmanos, i bueno, van construir aquesta església ja construïda per escoltar. És una mena d'amfiteatre, i quan entres no te'n dones compte. Però quan estàs a dintre i comences a fixar, comences a veure les trampes acústiques que es van construir de forma que el sonido no reverberi i que tingui l'eco i que tingui el volum adequat.
2: Carmina Burana és una obra més aviat pagana. Escoltem el Lluís.
3: Carmina Burana era una d'aquelles coses que li agrada a la directora, la Gabriela Zavala, i bueno, és una obra que de per si és molt majestuosa i molt espectacular. Però quan vam acabar el Rèquiem, la dona del diaca, el senyor Jordi, ens va dir, ostres, podríem fer un Carmina Burana, i ens va posar el carmelet a la boca. El contingut, el que és la lletra, a veure, està en llatí antic, perquè són textos medievals, que el 1800 i escaig les va recuperar el Karl Orff, va fer una selecció. Hi ha molts més textos, però aquests els va musicalitzar, i va fer el que és el Carmina Burana. Però realment és una part de tot el que es va trobar d'uns textos medievals. Contra del que la gent pugui pensar, no té res a veure amb l'Església, sinó que més aviat satiritza l'Església. O sigui, són textos pagans, molt pagans, molt d'Església no són.
2: Volem Òpera és un projecte que va néixer fa poc i vol apropar la música a tots els públics.
3: Volem Òpera va néixer pues, ara farà un anyet, l'1 d'agost. La idea de Volem Òpera és acostar tota aquesta música, representacions antigues, i que molta gent la té com algo elitista, acostar-ho a la gent i que sigui entenedora. Com diu el nom, Volem Òpera, inicialment també tenim un repertori d'òpera. De fet, ara estem preparant Carmen, que serà Carme. Estem preparant l'Elixir d'Amor. La idea de l'òpera i també d'aquests concerts és que és per un públic molt elitista que domina, i també, per exemple, com que el principal centre neuràlgic d'això és el Liceu de Barcelona, que paga una bona fortuna, bons diners per anar allà, però aquella gent ho paga i quan va allà és capaç de discernir si el tenor o el baríton o la contralt o la soprano han donat la nota, l'han donat en el temps adequat, l'han donat... O sigui, són unes... És gent. No volem això, perquè el 95% dels mortals no dominem aquesta tècnica, no la sabem. Llavors la idea és baixar-la una mica de nivell, que ni te'n dones compte, i fer-la amena. I, per exemple, tu vas a veure la Traviata de Bohème Opera la disfrutes. Per què? Pues perquè, per començar, hi ha uns rètols impressionants que t'estan traduint en el moment i tu pots anar seguint el guion.
2: Recordem, Bohème Opera torna a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell aquest dissabte 25 de juliol, a 9:45 de la nit. Les entrades es poden comprar a Entradium o bé a la mateixa taquilla el dia de l'espectacle, 2 hores abans de que comenci.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes i 2 dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur i un d'estafa per la utilització de targetes bancàries sostretes. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les 8 del matí, quan els agents van ser alertats que 2 dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea del Servei del Mèdul, a l'AP7. Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el PIN necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien comès un fur en un vehicle aparcat també a l'Hospitalet de l'Infant. Agents de paisà van arribar al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, 2 homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior. Després d'identificar-los, a tots 4 van localitzar-los 30 de targetes de crèdit corresponent a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita. Els Mossos van concloure que prèviament havien comès un furt d'un vehicle. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària que era just la que estaven utilitzant a l'àrea de Servei de Tarragona. De les gestions efectuades van comprovar que havien efectuat fins a 4 compres de petits imports per tal de no aixecar sospites. També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com per exemple Conca o Madrid. Les 4 persones detingudes han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El govern ha reivindicat el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa, en un homenatge celebrat a l'Ateneu Barcelonès en el marc de l'any Conxita Badia. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat durant l'esdeveniment, organitzat per Memorial Democràtic, que preservar la memòria de figures, com les homenatjades, és també preservar els valors democràtics que representen. L'acte s'inscriu dins la commemoració del 90è aniversari de l'Olimpíada Popular, projecte esportiu i democràtic de l'esclat de la Guerra Civil, que va impedir celebrar. Badia i Casals havien de participar en aquest concert inaugural. Per tant, la jornada ha estat conduïda per Mireia Domena, comissària de l'any Conxita Badia i besneta de la soprano. També ha aprofundit en la relació artística i personal entre Badia i Pau Casals i en el compromís cultural i nacional d'una generació de músics que va veure interrompuda la seva trajectòria per la Guerra Civil. El diàleg ha recuperat un dels episodis més simbòlics de la història cultural catalana. El cop d'estat militar va interrompre l'últim assaig que Badia preparava amb Casals. L'orquestra Pau Casals i l'Orfeó Gracinenc al Palau de la Música Catalana. El concert havia d'inaugurar l'Olimpíada Popular a Montjuïc. La commemoració ha culminat amb un recital de la soprano, acompanyada al piano per Pau Casant. Han interpretat obres de diferents artistes, entre ells Pau Casals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya, segons dades publicades per l'IDESCAT. Amb 449 bebès, recupera el primer lloc aconseguit per última vegada el 2022, tant entre el conjunt de nadons com entre les nenes. De fet, Júlia ha liderat el rànquing entre les nenes durant 9 anys al llarg de les últimes 2 dècades i ha crescut de 53 nadons l'últim any. Sofia, que va ocupar el número 1 entre les nenes el 2024, ara és el segon nom més posat, amb 427 bebès. Pel que fa als nens, Biel és el nom més posat per primera vegada des de que va començar la sèrie històrica, amb 378 naixements. Nil ha estat el segon. Marc, que durant un quart de segle va ser el nom més posat, torna al podi de nens. A les comarques del Penedès, els noms més posats han estat Marc, Júlia i Mateo. Al Garraf, el nom més habitual, ha estat Júlia, amb 14 nadons. Al Baix Penedès, Mateo, amb 9 nadons. L'Alt Penedès i la noia coincideixen i fan liderar el rànquing a Marc, amb 15 i 18 nadons, respectivament. Júlia ha anat a l'alça els últims anys i amb 449 nadons torna al primer lloc que va assolir per primera vegada entre les nenes l'any 2007. Amb tot, mentre que fa dues dècades hi havia al voltant d'un miler de nadons l'any amb aquest home, la baixada de la natalitat és palesa, perquè l'any passat menys de 1.000 li van valer per aconseguir lideratge al rànquing. Sofia continua a nivells similars i ha baixat només de 5 nadons, mentre que un altre dels noms de nena més populars les últimes dècades és Martina, que ocupa la tercera posició en aquest sexe. Emma i Ona tanquen el top 5 entre les nenes. Pel que fa als nens, Biel aconsegueix el primer lloc per primer cop, però es tracta d'un nom popular des de fa anys, amb 300 naixements anuals des de fa dècades. L'any passat van ser 378, 32 més que el 2024, però la baixada de la natalitat també l'ha portat a quedar-se lluny del màxim històric anual. Nil és el segon lloc més posat el 2025. També consolida un any més la tendència de nom popular. Tanca el podi Marc, que trenca una dinàmica de 10 anys seguits a la baixa. També hi ha Jan i Martí, que van liderar el rànquing fa 2 anys i l'any passat respectivament. Ara són quart i cinquè. Leo, que va destronar Marc per primer cop des de l'inici de la sèrie, va a la baixa i ara és el 9è nom de nen més posat. Un any més, la tendència de noms curts dels nadons continua entre els dos sexes. Aina, Gala, Mia, Lucía o Laia continuen ocupant llocs destacats al rànquing, així com Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.
1: L'informatiu.
0: L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga durant tota la setmana i el perill més elevat és avui dimecres, segons informa Protecció Civil. A banda, el Servei Meteorològic de Catalunya també té activats alguns avisos. De fet, es preveu una calor nocturna intensa durant les pròximes hores i també aquests dies de la setmana. La temperatura és molt elevada durant la setmana i el pic de temperatura arribarà entre avui dimecres i demà dijous. A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal, després de tota una setmana amb temperatures altes i una massa forestal i vegetació molt castigada pels incendis de les darreres setmanes. Davant de la situació del risc d'incendi forestal, els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Alhora es mantenen disposicions dispositius d'extinció i el seguiment d'incendis que ja estan controlats.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% durant el mes de maig passat, amb una facturació de 1.240,4 milions d'euros. Les importacions, però, van pujar encara més, un 5% durant aquest període, arribant als 2.127 milions d'euros, xifra que deixa la balança comercial en un saldo negatiu, 290 més que fa un any. Segons l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, els productes químics van seguir encapçalant la llista de vendes. De fet, la xifra va suposar un 32% de les vendes totals a l'exterior. El segueixen els béns d'equip amb 287,1 milions. Pel que fa a les importacions, els productes químics van suposar compres per valor de 221,2 milions d'euros i es van veure superats en aquest cas pels béns d'equip, que van arribar als 258,7 milions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El calafellenc Àlex Torres es va proclamar campió de Catalunya sub-8 d'escacs durant el 2025 i recentment ha participat al campionat d'Espanya sub-10 Almeria.

0: Va ser aquest l'objectiu que t'havies marcat, estar aquí al top 10 d'aquest campionat d'Espanya, Àlex?
1: Sí, però era bastant difícil perquè tots tenien un any més, tenien 10 anys, jo tinc 9, però també era un dels objectius, quedar sisè d'Espanya, empatat amb el tercer i tercer sub-9.
0: Quina ha estat fins ara la partida, el joc que estàs més orgullós d'haver fet?
1: Doncs crec que una que no vaig fer ningú error ni res, que doncs vaig jugar molt bé i al final la vaig guanyar, encara que va costar, però al final vaig pensar molt, vaig utilitzar molt bé el temps i al final doncs va ser, crec que, la millor partida que vaig fer al campionat.
0: Has dit que va ser la millor perquè no vas cometre cap error.
1: No.
0: Perquè dius això, perquè ets molt perfeccionista, no t'agrada cometre errors.
1: No, a ningú l'agrada, òbviament, però això és... Està molt bé que no faci ningú error, sobretot en un campionat molt difícil i... Bueno, pues, ha sigut la meva millor partida al campionat.
0: Però tu, Àlex, ets molt intel·ligent. Saps que cometre errors també és aprendre. És,
1: sí.
0: És important cometre errors per poder perfeccionar i poder aprendre, no?
1: Sí.
0: És així com s'aprèn o no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Ah, també et volia preguntar, has estat convivint amb catalans que han destacat moltíssim.
1: Sí.
0: Com ha estat aquesta experiència de conviure i estar amb l'equip català?
1: Doncs també l'equip català ha fet també molt esforç per fer el seu màxim nivell, sobretot jo, que també he fet un gran treball, he fet la meva feina i doncs també agrair als altres catalans.
0: Ah, hi ha algun jugador o jugadora que t'hagi sorprès especialment?
1: No, ningú. Per mi jo ho tenia aclarat que podia haver passat en el torneig i doncs res, per mi ningú.
0: Els jugadors com Marc Barceló, Marc Mínguez, Màxim Estrada o Gael Colom us ajuda també a motivar-vos entre vosaltres, m'imagino, no?
1: Sí.
0: De quina manera veu passar l'estona? Perquè també anàveu a la piscina, segons he pogut llegir, a un article d'escacs, sí? Què veu fer a banda de jugar?
1: Doncs vam anar a refrescar-nos una mica a la piscina. També sopàvem junts, dinàvem junts i doncs gaudíem molt bé del moment, tots allà reunits. També anàvem a jugar després de sopar per un camp de golf que hi havia i també jugàvem a escacs allà a l'hotel.
0: I ara a l'estiu, Àlex, també et volia preguntar, perquè ara a l'estiu a l'àmbit dels esports doncs parlem molt de casals d'estiu, són coses com més dinàmiques, més refrescants i això, i m'agradaria saber, en el teu cas, a la teva disciplina, a l'estiu, si entrenes el mateix o baixes una mica els entrenos o com ho gestiones, això?
1: Doncs jo entreno amb els meus professors i doncs ara aquest dimecres començaré Sitges, que és un torneig que molt competitiu, que hi han molts indis, molts xinesos, molts coreans i etc. I doncs això és el que faré en aquest estiu. Després ja a l'acabar en seguida Sitges aniré a Múrcia al campionat d'Espanya de ràpides, que vaig jugar al de lentes i vaig quedar sisè. Doncs ara aniré a Múrcia al de ràpides i després ja a finals d'agost aniré a Barcelona a un altre campionat, que és un dels campionats més importants d'Europa.
0: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Has anat a Almeria, ara aniràs a Sitges, Múrcia, Barcelona... Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Quins viatges, no?
1: Sí, sí.
0: Això també et va bé per conèixer altres cultures, no? Perquè has dit que a Sitges jugaries amb...

0: coreans, amb... no? Així, sí. Ho entes bé?
1: Sí, sí.
0: Quina nacionalitat és la més forta en aquest sentit a les, als escacs? O és igual? O depèn de la... de l'entrenament o de la persona, de la seva experiència. Hi ha alguna cultura, algun que hi hagi molta, molta competència o no?
1: Sí, en aquests tornejos molt difícils hi ha molta competició, tens que, per petits detalls, pots perdre. Encara, si fas un error contra un bastant bo en aquests tipus de tornejos, ja et fiques... a baix i segurament pots perdre, així que tens que estar molt concentrat per intentar treure, per puntuar contra aquests que t'he dit, indis, xinesos, coreans, etc. Doncs tens que estar molt atent en cada jugada i pensar molt.
0: Però quins són els més difícils? Els coreans i coreanes o per exemple, xinesos o... No sé, no tinc ni idea. T'ho pregunto per inexperiència i per ignorància.
1: Tots els jugadors són difícils.
0: Tots.
1: Sobretot els que viuen aquí, a Espanya, a Catalunya...
0: Això és el que volia saber, que depèn de cada persona, eh?
1: Clar,
0: Àlex?
1: Sí.
0: Molt bé. Has dit als llocs on estaràs, que seran Sitges, Múrcia, Barcelona, però de cara a aquest any 2026, de cara a finals d'any, quin objectiu et marques?
1: Doncs l'any que ve, potser que pot ser el meu any, guanyar el Campionat d'Espanya i anar a l'Europeu.
0: Mm-hmm. El Campionat d'Espanya, que en aquest cas tindràs ja 10 anys, eh?
1: Sí.
0: Perquè és a l'estiu.
1: Clar.
0: Sempre se celebra a Almeria?
1: Sí.
0: Molt bé. I a l'europeu, explica'm una mica la dinàmica que té de cara a aquest procés de canvi.
1: Doncs hi ha molts jugadors perquè és un campionat molt important, que és un campionat d'Europa. Mm-hmm. I doncs hi ha molta competició i un altre cop per petits detalls, encara que siguin nens, també pots perdre i doncs l'europeu és un campionat molt difícil. Si vaig a l'europeu seria el campionat més difícil per mi, perquè és un europeu, no es pot dir res més, i doncs els europeus ja han de tot, ja han alemanys, anglesos, francesos, etc.
0: Molt bé. Molt bé, ens hem deixat alguna coseta que vulguis comentar, Àlex?
1: No, la veritat és que no.
0: Segur, eh?
1: Segur.
0: Vale, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí a Calafell Ràdio una vegada més. Enhorabona.
1: De res, gràcies.
0: Per tot el que fas i a seguir endavant i a créixer també com a alumne.
1: Gràcies.
0: I en els teus estudis també.
1: Vale, gràcies.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
3: Gràcies, Roser, per als esports. Qui els acompanya, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Cop al tràfic d'armes a Catalunya. Desarticulen una xarxa que venia armes a grups criminals. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
3: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, una arma de guerra, un llançacoets antitancs.
1: Barcelona, Miquel Jarque.
4: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
1: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
3: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
1: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
3: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
1: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
3: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
1: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
3: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
6: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta. Doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això sembla que no tingui deturador i ens condiciona la maduració també.
1: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
3: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
7: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. O del Serra, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
8: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Asten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions. A l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. A l'A2 a Cornellà sentit Martorell per un camió avariat. I a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, demores també de mitja hora als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. I des d'ahir, recordem-ho, a la R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia.
1: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
11: Va millorar, va millorar.
1: Va millorar, a poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
11: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla que aquí s'aturaran, perquè de cara a divendres la cosa comença a canviar. Arribarà una mica més d'aire fresc. Això portarà més inestabilitat. Entre dissabte i diumenge, els ruixats, les tempestes seran freqüents. Localment poden ser fortos, però alerta, perquè baixarà també la temperatura i, per tant, l'ambient serà més normal per l'època de l'any de cara al cap de setmana.
1: Doncs vinga, esperarem el cap de setmana que millori una mica aquesta temperatura que fa tants dies que tenim tan alta. Gràcies, Tomàs, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitari a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
12: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
4: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
12: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
4: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
13: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
14: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
15: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
13: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
16: Si es queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
15: he mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i divigent.
13: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
1: Tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar en aquest cas al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
1: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts per Catalunya i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia. Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
18: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
17: I ha dit que quan ell governa, cosa que ha donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció, ha dit, al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
18: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
17: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
18: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
17: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells. Ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
18: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
17: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
1: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançava en La Vanguardia i el Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
19: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i el Periódico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
20: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot.
1: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
13: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio, la filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
0: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara ben poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
13: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
13: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
1: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
10: Catalunya migdia.
21: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
2: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé dos minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
22: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
23: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
22: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
1: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
22: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
24: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
22: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
1: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
24: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa, amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
3: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
24: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
1: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Preitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
8: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
6: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
9: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
6: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
1: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
11: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
25: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
11: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
1: I també al Parlament de Catalunya...
26: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
1: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de govern. governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024, Mar Riera.
4: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
5: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
12: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar, ni per què es van mantenir durant tants anys.
14: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
4: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
1: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
15: Bon dia. Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteo Cat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
16: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
15: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
18: Bueno, per ell, perquè com fa molta calor, i les parts normals i fa molta, molta calor i fa molt sol, pues aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
15: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
1: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
27: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció de partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
28: Adaptar-nos com sigui amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
27: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
1: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. Toni.
11: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica. Ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
0: És imperatiu que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
11: D'altra banda, Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
1: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
2: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Serres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
2: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
10: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
2: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
1: Lleida serà un referent en la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
13: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del sòl, i les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís. El nou equipament científic s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio, un centre de recerca que dirigeix José Antonio Bonet. Explica que, a diferència dels processos transgènics, que és quan s'introdueixen nous gens als organismes, aquí es tracta d'accelerar les adaptacions als canvis del clima.
17: Seria un avançament i un reduir temps en el que seria la selecció genètica natural. Com que el canvi cada cop són més grans, amb tot el tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, d'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc. No?
13: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una cinquantena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
1: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
19: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
20: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix benefici beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
19: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
19: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
1: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
4: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
6: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
4: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també al corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
4: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
1: Una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
9: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
21: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
9: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
22: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua, baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
9: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
1: Passen 7 minuts de 2:15, 30 segons de publicitat i la cultura.
23: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Catalunya migdia. Passant 8 minuts de 2:15, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. a més la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
5: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
12: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
5: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susan Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
1: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
14: Dolça besada, de gust et assetjava.
1: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
15: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
16: Bàsicament això, bàsicament tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
15: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardine, de jazz experimental, la seva petita joia.
1: I una cosa més, abans dels esports.
18: És la mà que mai se'm va.
1: Comencem a saber detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valeria Obereda.
24: El mestre celleré, Antoni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
25: Jo crec que serà una de les coses que explicarem o pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
24: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
26: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
24: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
1: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i una altra a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora del Barça femení i el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a PAMS, Ramon Salmurri, després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi, finalment avui, es farà oficial oficial com a fitxatge del Barça.
0: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar
1: sí,
0: sent oficial.
1: Sí, que m'estàs dient que després d'una setmana serà avui, igual demà, és demà.
0: Igual és de demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Dèiem i viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi Birmingham.
1: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René Van Asten, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
2: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys, de fet és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i en aquest cas de l'equip femení. Sentim a la jugadora que després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030 en feia aquesta valoració.
5: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: René Van Asten es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
1: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
7: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar-se pel play-in, finalment s'hi va classificar el Barça, i això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan, i per tant podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos, i que per tant és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Eurolliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té, des del 2020, i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové i també del Dubai Bàsquet, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
10: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ha ayudado muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
7: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
1: A banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Salmoro ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
0: El primer, Jesse Bissibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació, l'acord és total, el Barça pagarà al conjunt belga 8 milions i mig d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Bissibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dur sal del filial. I dos noms més que sobrevolen l'actualitat de Blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al Tot Costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar a la porta al Barça i que, a més, s'ha trobat que, de moment, la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha d'intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
1: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara, faltant 13 minuts per arribar a les 3, però més moviments, més novetats en els altres clubs catalans de futbol. exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Nevat, a l'Alt Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
2: Els blanquiblaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar cedit al Mirandès i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
3: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
2: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que com va usar torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada també al Mirandès en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
6: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
2: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harkett.
1: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
2: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3, després d'empatar dissabte davant a l'Alt Kadàcia Catarià. El conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació Salou. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
1: Futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després, però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
7: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48 es van jugar,

0: ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va viure unes quantes, Cap Verd, Egipte o, per exemple, Anglaterra.
1: Ahí está Lo Celso!
0: Segurament, al marge dels narradors sud-americans que són, han fet escola, una altra de les coses que es recorden més a nivell visual és veure tota l'afició de Noruega i els jugadors remant en el que és una celebració que s'ha fet viral. En una ru vol dir rema, en una clara al·lusió als vikings. Doncs realment ha sigut una de les imatges, com també a nivell sonor, les cançons argentina. I una cançó que finalment no va trobar el que buscava, la cançó de la quarta estrella dels argentins.

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: No només el Poble Nou, hi ha tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, sí. I segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. Després, també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar.
2: And I was forced to call Gianni and just make a recommendation.
0: Diu que va trucar al Gianni Infantino i li va fer només una recomanació. I efectivament el jugador doncs, se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entenen una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació, que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4 quarts.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions de fet del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el desempador accepti o no l'oferta italiana, Montserraia.
3: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat en les últimes hores que mantenen converses amb el tècnic català, tot i advertir que l'operació és complicada i que ara mateix no pot encara donar garanties que arribi a bon port. En aquest sentit, la setmana passada, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La preferència de Guardiola passaria més per la selecció anglesa que per la italiana per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol, vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
4: Catalunya migdia.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin als Alps.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les tres pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
2: Bona tarda, no hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat dos ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat. Sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent l'etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
2: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els titulars que ens anuncia a Catalunya Ràdio, això és el que ens deia.
3: Demà, que és un dia així que no se sap tampoc molt, però després venen tres dies superdurs abans de París, així que, bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica a misèria, però crec que normalment se'm dona bé les últimes setmanes a grans voltes, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
2: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
3: El meu objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
2: Després de la d'avui venen tres etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després dos finals d'etapa a l'Alpe d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
1: Doncs vaig traient la maleta del cotxe. No, no m'hi vaig cap allà. Gràcies, Isaac. Bona tarda.
2: Adéu.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
5: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip més el tècnic Jordi Valls han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf la fa la portera del Sabadell, Martina Tarré.
6: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
5: L'equip espanyol femení jugarà a les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
1: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, queden 25 segons. Per tant, de seguida fem un repàs del que hem explicat a la primera hora i afrontem la segona d'aquest Catalunya migdia.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Centre. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions

0: Vis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances. El programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho, vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 22 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: La població de Calafell ha crescut amb 833 habitants més a 1 de gener del 2025. Hi ha 101 nacionalitats diferents i prop del 23% de la població és d'origen estranger. En parlem d'aquí uns minuts i ampliem la notícia. Abans tenim d'altres. Són els titulars. El concert de Carmina Burana, asseguda a Calafell, serà aquest dissabte 25 de juliol a 9:45 de la nit. Tindrà lloc a la parròquia de l'Assumpció de Segur. El govern reivindica el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones per intentar pagar amb targetes robades en una àrea de servei de l'AP7 a Tarragona. Marc, Júlia i Mateo, els noms més posats als nadons de les comarques del Penedès el 2025. Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya, segons dades publicades per l'IDESCAT. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga durant tota la setmana i el perill més elevat és avui dimecres, segons informa Protecció Civil. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% el mes de maig. Els productes químics, un terç del total, continuen encapçalant la llista de vendes a l'exterior. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El calafellenc Àlex Torres es va proclamar campió de Catalunya sub-8 d'escacs durant el 2025 i recentment ha participat al campionat d'Espanya sub-10 Almeria. Les jornades han confirmat l'excel·lent nivell col·lectiu del planter català. 5 esportistes catalans van ocupar places dins del top 10, entre ells el calafellenc Àlex Torres, que va tancar la competició sense conèixer la derrota, finalitzant en una excel·lent 6a posició amb 7 punts, empatat amb el tercer classificat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La població de Calafell a 1 de gener del 2025 era de 32.624 habitants, el rècord històric del municipi. 16.255 eren homes i 16.393 dones, gairebé el 50%. L'any 2024 va començar amb 31.815 habitants. Per tant, l'any 2024 va augmentar la població empadronada amb 833 habitants. Des del 2016 no para de créixer la població de Calafell. Aquell any va començar amb 24.305 habitants. Ara hi ha 8.343 habitants més, el que suposa una mitjana de 927 habitants més anualment. L'any que més ha crescut ha estat el 2022, amb 1.573 habitants més, a prop de les xifres del 2024. El municipi de Calafell pateix un moviment migratori important. Durant l'any 2024 hi van haver 4.115 altes de padró i 3.322 baixes. No obstant, analitzant millor aquest concepte, es mostra que 2.706 van ser altes de persones nouvingudes al municipi i 2.166 van ser baixes de persones que van marxar a d'altres municipis. El creixement natural és negatiu, amb 189 naixements i 276 defuncions. La resta de moviments solen ser per canvi d'adreça dins del mateix municipi. Bàsicament, aquest fenomen s'explica pel preu de l'habitatge. La majoria de gent que ve a viure al municipi de Calafell prové de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho fa perquè l'habitatge a Calafell és més econòmic. Però la gent que marxa també van al Vendrell i a Cunit majoritàriament o a l'interior de la comarca del Baix Penedès o altres municipis on l'habitatge és més barat. El creixement de la població ha anat acompanyat amb un creixement també de la població d'origen estranger. A 1 de gener de 2025, la població estrangera era de 7.451 habitants, assolint també el seu rècord històric. Per tant, el 22,82% dels habitants de Calafell és d'origen estranger. La nacionalitat amb més persones darrere de l'espanyola és la marroquina. La segueixen les nacionalitats d'Itàlia, Colòmbia, Brasil, Ucraïna, Argentina i Rússia. A Calafell hi ha 101 nacionalitats diferents entre els seus habitants. De la població d'origen estranger es mostra que el 38,42% són europeus, el 35,02% són americans, el 20,52% africans i el 5,97% són asiàtics. El 0,07% restant prové d'Oceania. En els últims anys, les tendències migratòries han canviat. Fa uns anys, dominaven les persones de Venezuela, Equador o Bolívia. Ara es mostra com els països europeus agafen major protagonisme, segons apunta aquest informe.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'un concert de Carmina Burana que tindrà lloc a Segur de Calafell. Ens porta la notícia l'acompanyat Roser Ribas.
2: Volem Òpera torna a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell aquest dissabte 25 de juliol. En aquest cas per oferir Carmina Burana de Karl Orff, una de les grans obres corals de la història de la música. Una experiència que es presenta intensa i captivadora, segons l'organització. Destaca sobretot el lloc escollit per interpretar aquestes obres. L'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell es va construir per gaudir de la música, segons ens explica Lluís Cardona, de Volem Òpera.
3: I això va ser gràcies al mossèn de l'època, de fa 51 anys, que es deia Josep Maria Prats, i es va juntar amb l'arquitecte que es deia Jaume Teixidor, i tots dos eren uns melòmanos, i bueno, van construir aquesta església ja construïda per escoltar. És una mena d'amfiteatre, i quan entres no te'n dones compte. Però quan estàs a dintre i comences a fixar, comences a veure les trampes acústiques que es van construir de forma que el sonido no reverberi i que tingui l'eco i que tingui el volum adequat.
2: Carmina Burana és una obra més aviat pagana. Escoltem el Lluís.
3: Carmina Burana era una d'aquelles coses que li agrada a la directora, la Gabriela Zavala, i bueno, és una obra que de per si és molt majestuosa i molt espectacular. Però quan vam acabar el Rèquiem, la dona del diaca, el senyor Jordi, ens va dir, ostres, podríem fer un Carmina Burana, i ens va posar el carmelet a la boca. El contingut, el que és la lletra, a veure, està en llatí antic, perquè són textos medievals, que el 1800 i escaig les va recuperar el Karl Orff, va fer una selecció. N'hi ha molts més textos, però aquests els va musicalitzar, i va fer el que és el Carmina Burana. Però realment és una part de tot el que es va trobar d'uns textos medievals. Contra del que la gent pugui pensar, no té res a veure amb l'Església, sinó que més aviat satiritza l'Església. O sigui, són textos pagans, molt pagans, molt d'Església no són.
2: Volem Òpera és un projecte que va néixer fa poc i vol apropar la música a tots els públics.
3: Volem Òpera va néixer pues, ara farà un anyet, l'1 d'agost. La idea de Volem Òpera és acostar tota aquesta música, representacions antigues, i que molta gent la té com algo elitista, acostar-ho a la gent i que sigui entenedora. Com diu el nom, Volem Òpera, inicialment també tenim un repertori d'òpera. De fet, ara estem preparant Carmen, que serà Carme, estem preparant l'Elixir d'Amor. La idea de l'òpera i també d'aquests concerts és per un públic molt elitista que domina, i també, per exemple, com que el principal centre neuràlgic d'això és el Liceu de Barcelona, que paga una bona fortuna, bons diners per anar allà, però aquella gent ho paga i quan va allà és capaç de discernir si el tenor o el baríton o la contralt o la soprano han donat la nota, l'han donat en el temps adequat, l'han donat... O sigui, són unes... És gent... No volem això, perquè el 95% dels mortals no dominem aquesta tècnica, no la sabem. Llavors la idea és baixar-la una mica de nivell, que ni te'n dones compte, i fer-la amena. I, per exemple, tu vas a veure la Traviata de Bohème Opera la disfrutes. Per què? Pues perquè, per començar, hi ha uns rètols impressionants que t'estan traduint en el moment i tu pots anar seguint el guion.
2: Recordem, Bohème Opera torna a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell aquest dissabte 25 de juliol, a 2:15 de la nit. Les entrades es poden comprar a Entradium o bé a la mateixa taquilla el dia de l'espectacle, 2 hores abans de que comenci.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes i 2 dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur i un d'estafa per la utilització de targetes bancàries sostretes. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les 8 del matí, quan els agents van ser alertats que 2 dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea del Servei del Mèdul, a l'AP7. Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el PIN necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien comès un fur en un vehicle aparcat també a l'Hospitalet de l'Infant. Agents de paisà van arribar al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, 2 homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior. Després d'identificar-los, a tots 4 van localitzar-los 30 de targetes de crèdit corresponent a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita. Els Mossos van concloure que prèviament havien comès un furt d'un vehicle. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària que era justament la que estaven utilitzant a l'àrea de Servei de Tarragona. De les gestions efectuades van comprovar que havien efectuat fins a 4 compres de petits imports per tal de no aixecar sospites. També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com per exemple Conca o Madrid. Les 4 persones detingudes han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El govern ha reivindicat el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa, en un homenatge celebrat a l'Ateneu Barcelonès en el marc de l'any Conxita Badia. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat durant l'esdeveniment, organitzat per Memorial Democràtic, que preservar la memòria de figures, com les homenatjades, és també preservar els valors democràtics que representen. L'acte s'inscriu dins la commemoració del 90è aniversari de l'Olimpíada Popular, projecte esportiu i democràtic de l'esclat de la Guerra Civil, que va impedir celebrar. Badia i Casals havien de participar en aquest concert inaugural. Per tant, la jornada ha estat conduïda per Mireia Domena, comissària de l'any Conxita Badia i besneta de la soprano. També ha aprofundit en la relació artística i personal entre Badia i Pau Casals i en el compromís cultural i nacional d'una generació de músics que va veure interrompuda la seva trajectòria per la Guerra Civil. El diàleg ha recuperat un dels episodis més simbòlics de la història cultural catalana. El cop d'estat militar va interrompre l'últim assaig que Badia preparava amb Casals. L'orquestra Pau Casals i l'Orfeó Gracinenc al Palau de la Música Catalana. El concert havia d'inaugurar l'Olimpíada Popular a Montjuïc. La commemoració ha culminat amb un recital de la soprano, acompanyada al piano per Pau Casals. Han interpretat obres de diferents artistes, entre ells Pau Casals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya, segons dades publicades per l'IDESCAT. Amb 449 bebès, recupera el primer lloc aconseguit per última vegada el 2022, tant entre el conjunt de nadons com entre les nenes. De fet, Júlia ha liderat el rànquing entre les nenes durant 9 anys al llarg de les últimes 2 dècades i ha crescut de 53 nadons l'últim any. Sofia, que va ocupar el número 1 entre les nenes el 2024, ara és el segon nom més posat, amb 427 bebès. Pel que fa als nens, Biel és el nom més posat per primera vegada des de que va començar la sèrie històrica, amb 378 naixements. Nil ha estat el segon. Marc, que durant un quart de segle va ser el nom més posat, torna al podi de nens. A les comarques del Penedès, els noms més posats han estat Marc, Júlia i Mateo. Al Garraf, el nom més habitual, ha estat Júlia, amb 14 nadons. Al Baix Penedès, Mateo, amb 9 nadons. L'Alt Penedès i la noia coincideixen i fan liderar el rànquing a Marc, amb 15 i 18 nadons, respectivament. Júlia ha anat a l'alça els últims anys i amb 449 nadons torna al primer lloc que va assolir per primera vegada entre les nenes l'any 2007. Amb tot, mentre que fa dues dècades hi havia al voltant d'un miler de nadons l'any amb aquest home, la baixada de la natalitat és palesa, perquè l'any passat menys de 1.000 li van valer per aconseguir lideratge al rànquing. Sofia continua a nivells similars i ha baixat només de 5 nadons, mentre que un altre dels noms de nena més populars les últimes dècades és Martina, que ocupa la tercera posició en aquest sexe. Emma i Ona tanquen el top 5 entre les nenes. Pel que fa als nens, Biel aconsegueix el primer lloc per primer cop, però es tracta d'un nom popular des de fa anys, amb 300 naixements anuals des de fa dècades. L'any passat van ser 378, 32 més que el 2024, però la baixada de la natalitat també l'ha portat a quedar-se lluny del màxim històric anual. Nil és el segon lloc més posat el 2025. També consolida un any més la tendència de nom popular. Tanca el podi Marc, que trenca una dinàmica de 10 anys seguits a la baixa. També hi ha Jan i Martí, que van liderar el rànquing fa 2 anys i l'any passat respectivament. Ara són quart i cinquè. Leo, que va destronar Marc per primer cop des de l'inici de la sèrie, va a la baixa i ara és el 9è nom de nen més posat. Un any més, la tendència de noms curts dels nadons continua entre els dos sexes. Aina, Gala, Mia, Lucía o Laia continuen ocupant llocs destacats al rànquing, així com Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.
1: L'informatiu.
0: L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga durant tota la setmana i el perill més elevat és avui dimecres, segons informa Protecció Civil. A banda del Servei Meteorològic de Catalunya, també té activats alguns avisos. De fet, es preveu una calor nocturna intensa durant les pròximes hores i també aquests dies de la setmana. La temperatura és molt elevada durant la setmana i el pic de temperatura arribarà entre avui dimecres i demà dijous. A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes i una massa forestal i vegetació molt castigada pels incendis de les darreres setmanes. Davant de la situació del risc d'incendi forestal, els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Alhora es mantenen disposicions d'extinció i el seguiment d'incendis que ja estan controlats.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer un 3,6% durant el mes de maig passat, amb una facturació de 1.240,4 milions d'euros. Les importacions, però, van pujar encara més, un 5% durant aquest període, arribant als 2.127 milions d'euros, xifra que deixa la balança comercial en un saldo negatiu, 290 més que fa un any. Segons l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, els productes químics van seguir encapçalant la llista de vendes. De fet, la xifra va suposar un 32% de les vendes totals a l'exterior. Els segueixen els béns d'equip amb 287,1 milions. Pel que fa a les importacions, els productes químics van suposar compres per valor de 221,2 milions d'euros i es van veure superats en aquest cas pels béns d'equip, que van arribar als 258,7 milions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El calafellenc Àlex Torres es va proclamar campió de Catalunya sub-8 d'escacs durant el 2025 i recentment ha participat al campionat d'Espanya sub-10 a Almeria. Les jornades han confirmat l'excel·lent nivell col·lectiu del planter català. 5 esportistes catalans van ocupar places dins del top 10, entre ells el calafellenc Àlex Torres, que va tancar la competició sense conèixer la derrota, finalitzant en una excel·lent 6a posició amb 7 punts, empatat amb el tercer classificat. Com ha anat aquesta experiència, darrera experiència que has tingut?
4: Molt bé, vaig fer 7 punts de 9 partides i vaig guanyar 5, vaig empatar 4, vaig estar imbatut i doncs vaig fer molt bon torneig.
2: Mm-hmm. Va ser aquest l'objectiu que t'havies marcat, estar aquí al top 10 d'aquest campionat d'Espanya, Àlex?
4: Sí, però era bastant difícil perquè tots tenien un any més, tenien 10 anys, jo tinc 9, però també era un dels objectius, quedar sisè d'Espanya, empatat amb el tercer i tercer sub-9.
2: Quina ha estat fins ara la partida, el joc que estàs més orgullós d'haver fet?
4: Doncs crec que una que no vaig fer ningú error ni res, que doncs vaig jugar molt bé i al final la vaig guanyar, encara que va costar, però al final vaig pensar molt, vaig utilitzar molt bé el temps i al final doncs va ser, crec que, la millor partida que vaig fer al campionat.
2: Has dit que va ser la millor perquè no vas cometre cap error.
4: No.
2: Perquè dius això, perquè ets molt perfeccionista, no t'agrada cometre errors.
4: No, a ningú l'agrada, òbviament, però això és... Està molt bé que no faci ningú error, sobretot en un campionat molt difícil i... Bueno, pues, ha sigut la meva millor partida al campionat.
2: Però tu, Àlex, ets molt intel·ligent. Saps que cometre errors també és aprendre. És, sí. És important cometre errors per poder perfeccionar i poder aprendre, no?
4: Sí.
2: És així com s'aprèn o no?
4: Sí, sí.
2: Molt bé. Ah, també et volia preguntar, has estat convivint amb catalans, que han destacat moltíssim. Sí. Com ha estat aquesta experiència de conviure i estar amb l'equip català?
4: Doncs també l'equip català ha fet també molt esforç per fer el seu màxim nivell, sobretot jo, que també he fet un gran treball, he fet la meva feina i doncs també agrair als altres catalans.
2: Ah, hi ha algun jugador o jugadora que t'hagi sorprès especialment?
4: No, ningú. Per mi jo ho tenia aclarat que podia haver passat en el torneig i doncs res, per mi ningú.
2: Els jugadors com Marc Barceló, Marc Mínguez, Màxim Estrada o Gael Colom us ajuda també a motivar-vos entre vosaltres, m'imagino, no?
4: Sí.
2: De quina manera veu passar l'estona? Perquè també anàveu a la piscina, segons he pogut llegir, a un article d'escacs, sí? Què veu fer a banda de jugar?
4: Doncs vam anar a refrescar-nos una mica a la piscina. També sopàvem junts, dinàvem junts i doncs gaudíem molt bé del moment, tots allà reunits. També anàvem a jugar després de sopar per un camp de golf que hi havia i també jugàvem escacs allà a l'hotel.
2: I ara a l'estiu, Àlex, també et volia preguntar, perquè ara a l'estiu a l'àmbit dels esports doncs parlem molt de casals d'estiu, són coses com més dinàmiques, més refrescants i això, i m'agradaria saber, en el teu cas, a la teva disciplina, a l'estiu, si entrenes el mateix o baixes una mica els entrenos o com ho gestiones, això?
4: Doncs jo entreno amb els meus professors i doncs ara aquest dimecres començaré Sitges, que és un torneig que molt competitiu, que hi han molts indis, molts xinesos, molts coreans i etc. I doncs això és el que faré en aquest estiu. Després ja a l'acabar en seguida Sitges aniré a Múrcia al campionat d'Espanya de ràpides, que vaig jugar al de lentes i vaig quedar sisè. Doncs ara aniré a Múrcia al de ràpides i després ja a finals d'agost aniré a Barcelona a un altre campionat, que és un dels campionats més importants d'Europa.
2: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
4: Sí.
2: Has anat a Almeria, ara aniràs a Sitges, Múrcia, Barcelona... Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí.
2: Quins viatges, no?
4: Sí, sí.
2: Això també et va bé per conèixer altres cultures, no? Perquè has dit que a Sitges jugaries amb coreans, amb... no? Has dit?
4: Sí.
2: Ho entes bé?
4: Sí, sí.
2: Quina nacionalitat és la més forta en aquest sentit als escacs? O és igual? O depèn de la... de l'entrenament o de la persona, de la seva experiència. Hi ha alguna cultura, algun que hi hagi molta, molta competència o no?
4: Sí, en aquests tornejos molt difícils hi ha molta competició, tens que, per petits detalls, pots perdre. Encara, si fas un error contra un bastant bo en aquests tipus de tornejos, ja et fiques a baix i segurament pots perdre, així que tens que estar molt concentrat per intentar treure, per puntuar contra aquests que t'he dit, indis, xinesos, coreans, etc. Doncs tens que estar molt atent en cada jugada i pensar molt.
2: Però quins són els més difícils? Els coreans i coreanes o per exemple, xinesos o... No sé, no tinc ni idea. T'ho pregunto per inexperiència i per ignorància.
4: Tots els jugadors són difícils.
2: Tots.
4: Sobretot els que viuen aquí, a Espanya, a Catalunya...
2: Això és el que volia saber. Que depèn de cada persona, eh?
4: Clar,
2: Àlex?
4: Sí.
2: Molt bé. Has dit als llocs on estaràs, que seran Sitges, Múrcia, Barcelona, però de cara a aquest any 2026, de cara a finals d'any, quin objectiu et marques?
4: Doncs l'any que ve, potser que pot ser el meu any, guanyar el Campionat d'Espanya i anar a l'Europeu.
2: Mm-hmm. El Campionat d'Espanya, que en aquest cas tindràs ja 10 anys, eh?
4: Sí.
2: Perquè és a l'estiu.
4: Clar.
2: Sempre se celebra a Almeria?
4: Sí.
2: Molt bé. I a l'Europeu, explica'm una mica la dinàmica que té de cara a aquest procés de canvi.
4: Doncs hi ha molts jugadors perquè és un campionat molt important, que és un campionat d'Europa. Mm-hmm. I doncs hi ha molta competició i un altre cop per petits detalls, encara que siguin nens, també pots perdre i doncs l'Europeu és un campionat molt difícil. Si vaig a l'Europeu seria el campionat més difícil per mi, perquè és un europeu, no es pot dir res més, i doncs els europeus ja han de tot, ja han alemanys, inglesos, francesos, etc.
2: Molt bé. Molt bé, ens hem deixat alguna coseta que vulguis comentar, Àlex?
4: No, la veritat és que no.
2: Segur, eh?
4: Segur.
2: Vale, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí a Calafell Ràdio una vegada més. Enhorabona.
4: De res, gràcies.
2: Per tot el que fas i a seguir endavant i a créixer també com a alumne.
4: Gràcies.
2: En els teus estudis també.
4: Vale, gràcies.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Gràcies, Roser, per als esports. Qui els acompanya, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu!

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
1: 100 Calafell allà on siguis.

you said we were through. So let me fly out of this world.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

and move more freely. And move more freely.

What do you want?

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Engeguem, comencem l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la freqüència modulada 107.9, també a través de l'emissió online, al nostre portal web calafell.tv o a qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. I aquí estarem fins la una en punt del migdia, compartint dues horetes amb molts continguts per fer-vos passar amb molts continguts també aquest matí i el millor matí de l'estiu possible. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem ja mateix, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest dimecres 22 de juliol, la previsió del temps, però també la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Avui a l'entrevista

0: Del dia ens acompanyarà el Josep Pou, l'arqueòleg municipal. Ha estat, és el pregoner de la festa major del nucli del poble de Calafell, aquesta festa major que finalitzava aquest passat diumenge. Ens acompanyarà a partir de les 11:20 aproximadament aquí en els estudis en directe. I ja que tindrem avui el Josep Pou, també parlarem de patrimoni històric de Calafell. Ho portem fent aquestes setmanes de juliol amb l'historiador calafellenc en Joan Santacant. Avui parlarem del bot salvavides i també de Segur de Calafell. I a partir de les 12:10, aproximadament, dintre de l'espai dels músics de la comarca del Baix Penedès, ens acompanyarà la Nerea Bassar. Parlarem del seu projecte musical i també d'aquest, el seu últim treball. Es diu Sense Casc. Doncs a partir de les 12 del migdia serà la Nerea Bassar que ens parlarà del seu projecte musical. També tindrem emergents amb els nous músics que es van obrint pas en el panorama musical català. Avui ens acompanyarà, recordarem l'entrevista de l'Arnau Aguilar. També valorarem amb tres notícies els tres colors del semàfor. Les notícies, l'actualitat de les últimes hores, amb la notícia de color vermell, la notícia dolenta, la notícia de color groc, la que es troba al mig, entre el bé i el mal, podríem dir, i la positiva del dia, una de les positives que ens costa molt de trobar, la de color verd. I també tindrem l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, tot aquí. A Calafell Ràdio és el magazín obert per vacances fins la 1 en punt. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim obert per vacances. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som a dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Aquestes són les celebracions més destacades de la jornada. Comencem parlant del Dia Mundial del Cervell, una jornada que va ser impulsada en un principi l'any 2014 per la Federació Mundial de Neurologia amb l'objectiu de conscienciar sobre la salut cerebral. El cervell és el centre de control del nostre cos, conté prop de 86.000 milions de neurones i és capaç de processar milions d'impulsos cada segon. Els especialistes recorden que dormir entre 7 i 8 hores, mantenir una dieta saludable, fer exercici físic, llegir, aprendre coses noves i mantenir una vida social activa són alguns dels millors hàbits per prevenir malalties com l'Alzheimer, el Parkinson o l'ictus. Avui és el Dia Mundial del Cervell. I també es celebra el Dia Mundial contra la Mineria a Cel Obert, una commemoració que va néixer gràcies a moviments ciutadans i a organitzacions ecologistes per alertar dels efectes d'aquest tipus d'explotació minera. La mineria a cel obert consisteix a extreure minerals excavant grans cràters a la superfície terrestre. Tot i que permet obtenir recursos com l'or, el coure o el liti, també pot provocar deforestació, contaminació de rius o aqüífers, erosió del sòl i una gran alteració del paisatge. Una jornada, la d'avui, que reivindica una explotació dels recursos naturals més responsables i sostenibles. I avui, 22 de juliol, també dona visibilitat al síndrome del cromosoma X fràgil. Es tracta de la causa hereditària més freqüent de discapacitat intel·lectual i una de les alteracions genètiques més relacionades amb els trastorns de l'espectre autista. Està provocada per una mutació del gen FMR1 situat al cromosoma X. Pot afectar l'aprenentatge, el llenguatge, la conducta i el desenvolupament social. La d'avui, una jornada que busca donar suport a famílies, fomentar el diagnòstic precoç i impulsar la investigació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones afectades. I acabarem amb una celebració molt més relaxada, perquè avui és el Dia de la Maca. Una notícia, una efemèride curiosa, que convida a reivindicar el descans, especialment en ple estiu. Les hamaques tenen el seu origen a les cultures indígenes del Carib i de l'Amèrica Central, que les fabricaven amb fibres vegetals, com abans que arribessin els europeus. A més de ser còmodes, permetien dormir protegits de l'humitat, dels insectes i de petits animals del terra. Avui són sinònim de vacances, de descans i de calma i de desconnexió. Doncs aquestes són les quatre celebracions d'aquest 22 de juliol. Però tenim efemèrides musicals. Perquè un 22 de juliol, com avui, del 1944 va néixer Rick Davies, fundador, teclista, cantant i principal compositor de Supertramp. És l'autor de grans clàssics com The Logical Song, Goodbye Stranger o Bloody Well Right. Amb l'àlbum Breakfast in America, publicat en el 1979, Supertramp va vendre més de 20 milions de còpies i es va convertir en una de les bandes més importants del rock progressiu i del pop-rock. Avui celebrem el naixement de Rick Davies.

i d'aquest fundador de Supertramp, que avui fa 82 anys, també tenim més. Perquè també en el 1947, un dia com avui, va néixer Don Henley, bateria, cantant i membre fundador d'Eagles. La seva veu és protagonista d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la història del rock, com aquesta, Hotel California. Avui fa 79 anys, Don Henley, dels Eagles.

I en el 1973 va néixer Rufus Wainwright, cantautor canadenc conegut pel seu estil elegant i les seves influències de la música clàssica, del pop, de l'òpera. Al llarg de la seva carrera ha publicat una desena de discos i és considerat un dels compositors més originals de la seva generació. Avui fa 53 anys, Rufus Wainwright.

Aquell mateix dia va néixer Daniel Jones, productor i compositor australià, conegut per ser part del duet Savage Garden al costat de Darren Hayes. Van conquerir les llistes d'èxits a finals dels anys 90 amb cançons com aquesta, Trally, Medley, Deeply, i moltes altres, convertint-se en un grup d'australians doncs que va vendre molta música, un dels més venuts de la història d'aquest país d'Austràlia. Avui també fa 53 anys, Daniel Jones de Savage Garden.

34 en fa Selena Gómez. Va néixer el 22 de juliol del 1992. Va començar com a actriu a Disney, però aviat es va consolidar com una de les grans estrelles del pop internacional. Ha desencadenat grans èxits del panorama musical mundial. I també és una de les artistes més seguides del món a les xarxes socials. Selena Gómez. Avui fa 34 anys.

Déu-n'hi-do, eh? Quantes efemèrides musicals. Anem per l'última, per la sisena. Perquè el 22 de juliol del 1980 va néixer Kate Ryan, cantant belga que va triomfar amb les seves versions dance de grans clàssics francesos com The Enchanté. Va triomfar també a Eurovisió representant a Bèlgica amb aquesta cançó, Jetador. Doncs vinga, ens quedarem amb el gran èxit de l'any 2002, la versió que va fer del Desenchanté Kate Ryan, que, com dèiem, avui fa 46 anys. Doncs ens quedem amb aquesta cançó Desenchanté de la Kate Ryan per començar l'Obert per Vacances d'aquest dimecres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: és la Vico, la Victòria Riba, la del Maresme. És catalana, que triomfa, ho va fer amb La Noche Entera. Us en recordeu? Doncs aquesta és la seva nova proposta per aquest estiu del 26. Això que es titula Tiramisú.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
0: I ja sabeu que cada dimecres, aquí a l'Obert per Vacances, parlem de patrimoni. Avui avancem uns minutets. Aquest espai que cada setmana, aquesta temporada de l'Obert per Vacances, ens ofereix en Joan Santacana. I cada setmana a l'Obert per Vacances, aquest estiu, aquest mes de juliol, estem parlant de patrimoni i ho estem fent amb tot allò que ens pot explicar l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Joan, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
2: Va bé, va bé. L'estiu s'està primant ja.
0: Bueno, ja mica a mica va avançant i les setmanes, els dies passen volant. La setmana passada, recordem, parlàvem del patrimoni mariner del nostre municipi, vam parlar del Museu Casa Barral, vam parlar de la Confraria de Pescadors, vam anunciar parlar del bot salvavides, però a la ràdio el temps passa volant i ens va quedar avui començar doncs parlant del bot salvavides, que a més és molt popular i molt estimat entre els calafellencs i calafellenques, Joan.
2: Sí. El bot salvavides és un dels elements de la cultura popular de Calafell més significatius i segurament un dels més coneguts.
0: Per aquells que no el coneguin, que potser ens estan escoltant i que són visitants aquests dies d'estiu al nostre municipi, com els hi explicaries, com definiries què és el bot salvavides, Joan?
2: Bueno, el bot salvavides és una embarcació insubmergible. És a dir, eren embarcacions, els bots, que no es podien enfonsar.
0: D'això també deien del Titanic, i mira com va acabar.
2: No, però aquest, el Titanic li deien, però es podia enfonsar, perquè tenia el casco de ferro. El bot salvavides té dues, està fet amb dues capes, i a dintre hi ha uns cables amb ploms, i si una onada el tomba, es torna a posar dret.
0: Però massa part, parlar del Titanic.
2: Per tant, és insubmergible.
0: Sí.
2: Els bots salvavides neixen a la Gran Bretanya i neixen a finals del segle XVIII en zones que hi havia molts nàufrags, molts naufragis. Doncs es comença a plantejar això, a fer uns bots, una mena de vaixells que poguessin sortir per auxiliar els nàufrags quan els veien des de la costa. A la Gran Bretanya, doncs, comença una tradició de bots salvavides.
0: Clar, que quedem lluny de la Gran Bretanya, nosaltres.
2: Quedem molt lluny, i això estem parlant de finals del XVIII i sobretot al llarg del XIX. A la península d'Espanya, a finals, l'últim terç del segle XIX, es crea una societat de salvamento de nàufragos. Tenia la seu a Madrid, que encara que no hi ha mar, hi ha el Manzanares, però, la capital és on resideixen els organismes que es havien d'encarregar d'això, i és aquesta societat gairebé benèfica de salvamento de nàufragos. La idea com surt a Calafell? Surt gràcies, o per desgràcia, perquè a Vilanova, a principis del segle XX, va sortir la flota pesquera, que era molt important, a pescar un dia amb calma, i quan es van donar compte es va girar una tempesta i una part de la flota va naufragar i van haver molts ofegats. De fet, a Vilanova es coneix com l'any dels negats, o sigui, es van ofegar. Aleshores, aquesta tragèdia va ser tan sentida, perquè va afectar moltes famílies, que els vilanovins es van empenyar en tenir un bot salvavides. Van fer les gestions, per fer un bot salvavides necessitava primer crear una societat local, després necessitava tenir diners per construir-lo, s'havia de recollir els diners i després demanar els permisos i muntar la societat de salvamento de nàufragos d'acord amb Madrid. Va costar molt, però ho van fer. No, em salto, no explico detalls, perquè em diràs que s'acaba el temps. Per tant, em salto moltes etapes. A Calafell també hi van haver nàufrags, no tants com a Vilanova, perquè tampoc hi havia tantes barques, però també hi van haver nàufrags. I sortint, els barques sortien de la platja, d'on ara hi ha la confraria, no? I tiraven cap a la zona de Barcelona, diguem-ho així. I quan estaven, quan pescaven, hi havia el Mas de la Mel i davant de Segur, algunes barques naufragaven allà. Aquella és una zona que jo no sé per què, tal vegada algú que ens escolti, que sàpiga de coses de mar ho sabrà, però és una zona que hi havia més naufragis dels que hi havia en altres zones, no? Segurament és un problema de corrents. És a dir, gairebé davant de Segur.
0: Sí.
2: Aleshores, es van empenyar a tenir un bot salvavides. Hi haurà molts intents. Els ajudarà el marquès de Samà, els ajudarà els que se n'encarregaven del bot de Vilanova, que van tenir una gran solidaritat, i de fet el nom del bot de Calafell és el nom d'un dels que més van ajudar a aconseguir el vot dels calafellencs, no? El capellà, molts dels terratinents hi van participar, i sobretot hi van participar tots els pescadors, no? Va ser molt llarga, perquè va haver tres intents de fer vot, o sigui, anaven fracassant. Al final van tenir el bot salvavides. Aquest bot va intervenir ja poques vegades, però va intervenir en salvaments de nàufrags, i té una característica que els calafellencs n'estan molt orgullosos, i és que tenen l'habilitat, els mariners, de posar el bot sobre l'aigua, i quan estan endins el boquen, el tomben, i ell sol es torna a posar dret, i per tant fan voltaretes a dins de l'aigua. Això és una habilitat que és única. Evidentment sí que ho havien fet d'altres, els anglesos ho feien per provar els bots. Aquesta era una prova, vocal, i veure que es posés dret. Però que avui es mantingui aquesta tradició, que jo sàpiga, no n'hi ha cap més. Bots salvavides n'hi ha molts, encara, com a museu,
0: Sí.
2: I bé, doncs el de Calafell és aquest. De totes maneres, el que hi ha ara no és exactament el que hi havia.
0: És una rèplica que, a més, no fa molt que va arribar aquí al municipi.
2: Bueno, n'han fet... hi ha hagut dues rèpliques,
0: O sigui, la més recent és sí, això, fa
2: perquè,
0: poc, però...
2: Els bots, el bot original el van deixar podrir.
0: Vaja.
2: Sí, es va deixar podrir. Eren èpoques diferents. El patrimoni no es valorava, la gent es dedicava sobretot al comerç, Calafell estava perdent a marxes forçades la tradició marinera... els joves ja no podien saber-ne res, i són la segona generació de gent de la platja els que reivindica el vot, i avui són els nets ja d'aquesta i per tant el vot avui segueix el fet de que segueixin donant-li voltes, tripulacions d'homes i dones, és significatiu de la passió que tenen, perquè això s'ha d'entrenar, s'ha d'ensejar, s'ha de saber fer, i doncs ells ho fan, no?
0: A més, també va incorporar fa pocs anys aquesta tripulació totalment femenina, que era una cosa inèdita fins al moment, perquè deien que en el passat el món marin era per homes, però ara, per sort, avui en dia doncs ja la cosa ha quedat equiparada, igualada,
2: Sí, això és també... Les dones són la part invisible de la cultura popular. És la part invisible, és a dir, hi són, i treballen, i participen. El que passa és que no es veuen. Perquè quan les enterren hi posen menys capellans, quan s'ha de comprar alguna cosa no es fa mai a nom seu, només apareixen quan han de tenir un criu, i quan es moren. Però, clar, la tasca, la feina que hi ha a darrere d'una barca que surt a pescar és impressionant. L'home surt a pescar. Però després... Primer, preparar les xarxes, reparar-les, cosir-les, quan que salten els ploms, quan anava amb vela, netejar, quan arriba el peix, classificar-lo, netejar-lo, encaixar-lo. Bueno, tot això són feines que, evidentment, no feia el mariner. No sempre ho feia, vaja.
0: Doncs ara tenim aquesta tripulació femenina del bot salvavides, i, a més, s'està treballant perquè sigui el bot salvavides patrimoni immaterial de la humanitat.
2: Sí. Aquesta és l'aposta municipal, que sigui patrimoni immaterial de la humanitat. És una bona aposta, molt difícil.
0: Molt difícil.
2: Molt difícil perquè, primera, perquè sigui patrimoni immaterial, ho ha de presentar l'Estat espanyol. Per tant, nosaltres hem de convèncer l'Estat. I l'Estat té centenars de propostes de tot l'Estat. I després ho ha d'acceptar la UNESCO. Per tant, el pas és, primer, l'Ajuntament, després la Generalitat, després l'Estat i després la UNESCO.
0: De fet, la reunió que es va mantenir ara fa poc amb la Generalitat ja ens deien que hi ha moltes propostes també sobre la taula.
2: Sí, sí, sí. Això, per tant, és complexa. Passa que, bueno, escolta'm, les coses s'han de perseguir, no?
0: Sí.
2: Aquesta és una dels que s'han de perseguir.
0: I s'han d'anar fent els diferents passos, doncs, mica en mica s'ha d'anar avançant.
2: Bueno, tota aquesta costa, diguem-ne, la pesca, el bot, tot això ha estat durant segles creador de cultura, cultura marinera, no? I, bueno, i no només Calafell, no només el nucli de Calafell, perquè pensa que la platja de Calafell és molt llarga, i a la platja de Calafell hi havia el Mas de la Mel, avui desaparegut, però era un mas important. I després hi havia les dues cases de Segur, que també n'hauríem de parlar, no?
0: Sí, perquè portem ja quatre espais, ens està acabant ja aquest juliol i encara no hem parlat de Segur de Calafell. I, evidentment, fins ara hem parlat de tot el que podem gaudir com a patrimoni a Calafell, però no ens oblidem, per favor, de Segur, que jo sóc d'allà, sóc Miquelet.
2: Ets Miquelet.
0: Sóc Miquelet. Aviam. No porto la samarreta vermella, però ho sóc d'ànima.
2: Aviam, ho parlem ara?
0: Ho parlem ara, clar sí, que sí. Ens queden 7 minuts, o només.
2: Que... Bueno,
0: a veure què podem fer.
2: Bueno, aviam, Segur de Calafell, des de l'edat mitjana, és una entitat diferent de Calafell, no? Inclús, durant temps, en fi, al principi, el senyor feudal de Segur era també de Calafell, al revés. I, però després això es va dividir i Calafell va tenir un noble i Segur va tenir un altre, no? De manera que Segur sempre ha pivotat entre Calafell i Cunit. Per raons que ara no venen al cas però que estan lligades a l'Església, Segur passa a ser, l'Església que hi havia a Segur passa a ser parròquia de Calafell. Què hi havia a Segur? Dic que hi havia perquè ja no hi és. A Segur hi havia dos masies, la Casa Vella i la Casa Nova. Eren masies la Casa Vella era una masia fortificada. A més, construïda per un tracista, avui n'hi diríem arquitecte, molt important de l'època barroca, Fra Josep de la Concepció. La Casa Nova era molt més moderna i no tenia cap característica a assenyalar. I a més, hi havia una torre medieval, un castell, del segle XIII-XIV. No? Al costat, molt pròxim a això, hi havia l'ermita romànica. L'ermita de Segur, com la que hi ha a Cunit i com la que hi ha al castell de Calafell i de què n'hem parlat, és una església romànica del segon romànic. Així és com la del poble és del primer romànic, que se'n diu Llombard, aquesta és del segon. Això vol dir, què vol dir? Això vol dir que les pedres no són pedruscalles, cantonat i pujat, com si fos un marge més o menys ben fet, sinó que són pedres tallades, són blocs de pedra tallats, cantonades, tot, no? És una església que es comença amb planta romànica, però que acaba amb intervencions ja de, on s'ensuma l'estil gòtic, no? Per tant, té una evolució que s'ha de situar a finals del segle XII i tal vegada a l'entrada del XIII, que a més va ser reformada perquè li van afegir un absis lateral. I al seu costat hi havia, com passava a la del poble, el cementiri. Quanta gent vivia Segur? Bueno, hi vivien dues famílies. Les famílies de l'època són nombroses. A vegades famílies vol dir la gent, el masover, etcètera, etcètera, però a més hi havia criats, hi havia el pastor, hi havia el rabadà, podien ser 8 o 10 persones per família. Per tant, hi podien haver una vintena de famílies, de persones vivint a Segur durant tot aquest temps. Això és així fins, es manté fins als anys 40 del segle XX. Als anys 40 del segle XX, la propietat de Segur que ja he dit que era d'una família noble diferent de la del Castell, així com la del Castell havia perdut les jurisdiccions, segur va mantenir, va seguir mantenint la propietat. I per tant els veiem que arriben fins després de la guerra. Quina característica, què fan aquestes famílies als anys 40? Resulta que per influència segurament un d'ells és professor, un dels membres d'aquesta família era professor de l'Escola Politècnica de Barcelona. Per tant, coneixia suficientment l'arquitectura i l'enginyeria. Es proposa fer una mena d'urbanització semblant a el que se'n deia aleshores ciutat-jardí. És a dir, parcel·lar una part de les terres. En aquesta parcel·lació sobretot es pensava fer davant de Mart. La ciutat-jardí de l'època, bueno, n'hi ha poques. Tot això ha estat molt ben estudiat, perquè el Ramon Ferrer, que és arquitecte, a part de que és alcalde, però el Ramon Ferrer va escriure, editat pels Amics del Patrimoni, una monografia absolutament exhaustiva sobre Segur. És a dir, probablement és el que més en sap, no? Perquè ho va documentar tot. I va documentar diguem-ne, el procés d'expansió de Segur, no? En aquest procés d'expansió, que primer va fracassar, és a dir, tu imagina't, en plena Segona Guerra Mundial i postguerra mundial, amb una Europa que encara treia fum, plantejar-se fer una urbanització ciutat-jardí de luxe era inviable. Per tant, la proposta estava condemnada al fracàs, gairebé es van arruïnar. Després hi va haver una injecció de diners i es va recuperar, però ja no es va recuperar de la mateixa manera, es va recuperar per com una mena de construccions molt més populars,
0: més accessibles
2: i que podia ser comprat tot per la gent que vivia al cinturó industrial de Barcelona. I per tant, aquella primera idea d'una ciutat jardí que haguera estat elitista va donar pas a una barriada extraordinàriament important que es va estendre cap dalt. En aquest procés d'expansió van destruir les dues masies de Segur, incluït el castell, i del que no en queda res. I es va salvar l'ermita perquè era un lloc de tradició popular d'anar-hi a menjar la mona dels calafellencs.
0: Un minut ens queda, podem ampliar una miqueta la informació d'aquesta ermita.
2: Sí, bueno, de l'ermita, clar, podríem dir moltes coses, però bàsicament a Calafell tenim, doncs, el romànic està representat per la primera etapa, el primer romànic, castell, segon romànic, ermita de Segur. És a dir, tenim tota l'evolució. És visitable, jo no sé ara les hores i dies de visita i no sé el sistema que es fa servir, però és extraordinari, és molt simple, té molt poca decoració i és curiós que...
0: És molt petitona, també.
2: Bueno, com totes les capelles romàniques. I està dedicada a Sant Miquel. I això també és molt important, perquè els llocs que porten el nom de Sant Miquel són llocs normalment molt antics. Sant Miquel és un àngel guerrer i per tant estan vinculats sempre a tradicions de mar, del déu de la guerra, i segur de Calafell, segur que, bueno, amb tota probabilitat que té en el seu subsol elements molt més antics, probablement ibèrics i romans. El que passa que la urbanització actual s'ho ha menjat i tal vegada sota el jardí d'alguna casa hi hagi una gran fura romana, que tal vegada sota mateix de l'ermita, per això no ho sabem, perquè s'ha excavat una mica però mai s'ha excavat del tot.
0: Joan, se'ns exhaureix el temps parlant de patrimoni, avui el vot salvavides, també hem anat fins a Segur de Calafell, que també doncs es mereix també la nostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, última del mes de juliol i última intervenció per parlar del nostre patrimoni. Gràcies, Joan, fins la setmana vinent.
2: Molt bon dia.
1: Obert per vacances.
0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
3: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
5: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: 10 minuts, arribem al punt de les 12 del migdia. I avui, a l'entrevista del dia de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, hem convidat el Josep Pou, és l'arqueòleg municipal i ha estat el pregoner de la Festa Major del nucli del poble de Calafell. Pou, Josep, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, força bé. Ja reincorporat i tornant a tope, preparant ja el Festival Terra Ibèrica.
1: Ah, sí, quan és?
2: Aquesta setmana que ve.
1: La setmana que ve, sí, sí. Queden pocs dies.
2: Sí.
1: Com vas rebre la proposta de ser el pregoner de la Festa Major?
2: Doncs per telèfon, una trucada de...
1: Dels Engalats, entenc.
2: Sí, de la Marta, que em va proposar aquesta... poder fer el pregó. I, bueno, al començament va agafar per sorpresa una mica. Vaig pensar, sí que et veuen fotut, que ja et volen fer.
1: Això ho vas dir en el pregó.
2: Sí, el pregó, que et veuen, que et fan fer el pregó perquè, no sé, igual es pensa que ja no el podré fer més endavant.
1: Home, no.
2: I no, bé. A més, estava, bueno, uns dies que em va anar força bé, perquè així em vaig distreure preparant-lo.
1: A més, acabaves de sortir d'una operació, d'una intervenció,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I és
2: sí.
1: Per això que deies que tenies la salut així una miqueta sensible, podríem dir.
2: Sí, exacte. I llavors, bueno, em va anar molt bé també mentalment, mira, així em vaig distreure preparant-ho.
1: T'haguessis imaginat mai ser el pregoner d'una Festa Major de Calafell?
2: No m'imaginava seriosament, però sí que recordo fa temps, perquè una de les anècdotes que vaig explicar allà va ser el primer cop que vaig arribar aquí a Calafell, que el meu pare em va deixar allà a la plaça i se'n va anar i va dir, bueno, ja et vindran a recollir algú i d'aquí 15 dies vinc a buscar-te, no? Que és com va ser que la primera vegada que vaig venir a Calafell per fer intervenir a l'excavació del castell. Llavors tenia 17 anys i això. I jo li deia al meu pare, això, si algun dia feia el pregó de Calafell, ho explicaré, que em vas deixar allà al mig de la plaça. Així en broma. Però no m'ho hagués imaginat mai, seriosament, almenys tan aviat, poder més endavant, jo què sé, quan ja fos jubilat o així. Ja.
1: Entenc que el teu primer contacte amb el municipi és quan tenies llavors 17 anys,
2: sí.
1: Amb aquesta anècdota, eh?
2: Sí, precisament perquè jo tenia de professor d'Història de l'Art a COU.
1: En Joan Santacana.
2: En Joan Santacana, no? Que hem escoltat ara fa una estona.
1: Uh-huh.
2: I ell ens va proposar a uns quants alumnes si volíem participar en una excavació arqueològica. Jo no sabia, gent, havíem acabat, era l'últim curs, no?, abans d'entrar a la universitat, i encara no sabíem què volíem fer. Llavors no et deien, bueno, o eres advocat, o eres arquitecte, o havia 4 o 5 carreres i ja està, no? I jo tenia clar, m'agradava la història, que volia fer història, però no sabia quina especialitat, no? I llavors el fet de venir aquí a Calafell, doncs
1: va decantar cap a
2: l'arqueologia, que era un món això em penso que m'agradarà. I mira,
1: de seguida tornem a l'arqueologia, però per cert, què et va semblar aquest pregó que et van preparar? Sobretot tota la performance d'abans de tu entrar a l'escenari.
2: Alguna cosa m'havien dit que volien fer.
1: Home, sempre s'espera cosa, dels Engalats.
2: I em van insistir molt. Fes-ho perquè tenim moltes idees i ara, clar, si ens dius que no, haurem de canviar tot el plantejament, no? Si ho fa una altra persona. I dic, bueno, és una de les coses que em va decidir a fer-lo. Perquè, bueno, si ho han preparat i ho han fet pensant això. Després pensava, m'ho havien explicat per sobre una mica, però no sabia exactament com aniria. Dic, ara no sé si jo estaré a l'alçada amb el que explicaré.
1: Cadascú explica el que vol i el que en aquell moment li sembla. Això, no? Suposo que tu vas preparar una miqueta,
2: sí,
1: no?
2: Sí, per això em van donar total llibertat. Dic, tu explica el que vulguis, com vulguis. Sí, cap problema. L'únic... Bueno, doncs l'entrada, em van explicar com entraria jo, llavors, bueno, pues, ja que l'arqueologia de veritat no té res a veure amb l'Indiana Jones, doncs jo apareixeré vestit d'Indiana Jones.
1: I, a més, vam tenir un Indiana Jones que es va penjar, va baixar per la façana de l'església que està allà davant de de l'Ajuntament, diguem, de la plaça de Catalunya. Per cert, qui no hagi vist encara el pregó, doncs hem de recordar que a través del nostre YouTube, al nostre canal o a les xarxes socials el poden recuperar, tenim l'enregistrament íntegre d'aquest pregó. per la qual cosa content, no? De,
2: sí,
1: del que va anar, sí, com es va desenvolupar tot. Estaves nerviós? Imagino que una miqueta sempre s'ha
2: d'estar, no? Sí, una mica sí. El dia abans i el, bueno, i el mateix dia, sí, està... Tot i que dius, bueno, és una cosa... No és ni un examen, és una cosa distesa. La gent,
1: no,
2: va, la gent va passar-s'ho bé.
1: Has de disfrutar-ho també,
2: i que
1: tu,
2: si
1: no?
2: I que si t'equivoques, pues, no passa,
1: pues no passa res. No? No.
2: I llavors, bueno, i vaig, mira, vaig sortir ja... Ja tenia 3 o 4 anècdotes pensades i, bueno, ja les aniré lligant.
1: A veure, els que et coneixem, xerrera en temps, vull dir,
2: sí,
1: que segur,
2: sí,
1: que tenies...
2: Sí. I em feia por passar-me de temps, i això, per dir, home, no ho facis més llarg d'un quart d'hora, em van dir, perquè si no es fa pesat.
1: 18 minuts.
2: 18, veus?
1: 18, ja, el vull calcular. Ja, bueno, més o menys.
2: Ja em vaig passar una mica, però bé, bueno, ja va estar dins dels estàndards.
1: Deies dintre del pregó que la gent té la imatge de l'arqueòleg com la figura d'Indiana,
2: sí,
1: Jones, no?
2: Sí.
1: També anava vinculat una miqueta, sí, en aquesta interpretació que van fer els escangalats. Què diries tu? Com explicaries tu que és un arqueòleg?
2: Bé, un arqueòleg és una persona que és... que té curiositat pel passat, no? Coneix el passat, és un historiador. La diferència entre l'historiador i l'arqueòleg, que nosaltres sempre diem som historiadors, és que els historiadors d'èpoques més recents tenen documentació a la que es poden agafar per interpretar i per conèixer coses que han passat, no? En el passat. Però els arqueòlegs, moltes vegades, la majoria, no tenim textos que ens expliquin. Llavors, les úniques pistes que tenim són el que es troba fent excavacions arqueològiques, no? A partir del que en diem història, a partir dels romans, en el nostre cas, que ja hi ha textos, ja tens més informació on agafar-te. Però dels romans cap enrere, el que ens dediquem més nosaltres, els ibers, que hi ha algun text dels romans que en parlen, dels ibers o dels grecs, però molt, molt poc, però sabem molt poquetes coses. I més enrere no sabem res, no? Llavors, només les evidències materials que han quedat d'aquella gent que ens ha precedit és la que ens dona informació sobre el que vam

0: de manera que vesteixes, i això és una manera de vestir còmoda per, mm-hmm. per sí. quan fas treball de camp, que no sempre estàs fent treball de camp. Però bueno, ja agafes un... és una manera de... Hi ha arqueòlegs que tu veus i dius, aquesta persona és arqueòleg, no té res a veure amb la imatge que tenim de l'Indiana Jones, gent normal i corrent, que quan estan treballant al camp sí que més o menys... Aquests són arqueòlegs, no? Els veus de seguida, perquè de manera que van vestits quan estan treballant. Però si no, a veure, a mi perquè m'agrada, mira, una mica aquest tipus d'indumentària, això.
1: On vas néixer tu, Pou?
0: Jo vaig néixer... vaig néixer a Barcelona, a la maternitat, però bueno, soc fill d'Hospitalet de Llobregat.
1: D'Hospitalet de Llobregat. Sí. I el pare et va portar aquí, com deies, amb 17 anys, per fer aquestes excavacions.
0: Sí.
1: I per què et vas quedar aquí, a Calafell?
0: Perquè després, els anys següents, es va fer l'excavació aquesta del castell, perquè es volia el castell rehabilitar-lo.
1: Sí, en els anys 80.
0: Els anys 80, i el Joan Santacana va estar al capdavant d'això. Llavors, ell va començar amb el Joan Sant Martí a fer les excavacions de la Ciutadella Ibèrica. Llavors jo, mentre era estudiant la carrera, era alumne de Joan Sant Martí i venia cada any a fer les pràctiques, no? a participar en les campanyes d'excavació de la Ciutadella, que llavors en dèiem el poblat de la Lorda Park. Després es va descobrir que aquell lloc es deia les Toixoneres i això. I llavors, quan vaig acabar la carrera, vaig començar a treballar com a professional en l'arqueologia. La primera feina que vaig fer com a arqueòleg va ser el Vilarenc, aquí. I llavors el Joan Santacana i el Joan Sant Martí em van proposar, com que feia tants anys que anava venint aquí a les excavacions, de formar part de la direcció de les excavacions de la Ciutadella. I ja m'hi vaig quedar. Van començar a fer les excavacions, després va sortir el projecte de fer la reconstrucció, etc, que ho vam fer amb el Joan Santacana, i des de llavors ja he tingut feina sempre aquí.
1: I Calafell, en arqueologia, quin valor tindria? És a dir, si tinguéssim que puntuar del 0 al 10, en el món de l'arqueologia, quin valor tindria Calafell?
0: Si ho fem per comparació amb altres municipis,
1: seria
0: dalt de tot. Seria un 9,5-10. Si ho mirem en comparació amb altres llocs, països europeus, i això, bueno, estaríem una miqueta més en baix, 7,5, no? Perquè hi ha països que, bueno, i llocs on es tracta molt bé l'arqueologia. Aquí, dintre del que és el nostre país, és del millor, i inclús no només a nivell d'arqueologia, sinó de la gestió d'aquest patrimoni arqueològic que tenim, no? Hi ha molt poques, per no dir cap municipi, que tingui un equip que format especialitzat en patrimoni que estigui fixa i que estigui encarregat d'estudiar, de difondre i de preparar el patrimoni per tots els visitants que ens venen, no? Normalment això els museus i altres municipis ho tenen externalitzat amb empreses que ara tenen una persona o una altra. Aquí no, aquí la gent que hi treballa, que ho viu, que investiga, són els mateixos que després ho estan explicant. I això és molt important.
1: Jo que cada setmana, al llarg de 8 anys que porto en aquesta casa, he estat compartint les vivències i les experiències d'en Joan Santacana, et preguntaria, o podria dir, que des dels 80 fins en aquest moment present, déu-n'hi-do la feina que s'ha fet aquí al nostre municipi.
0: Sí,
1: és brutal, no?
0: Sí, molt, molt. I és que, a veure, aquest municipi... No tots els municipis tenen la sort de tenir una persona com en Joan Santacana.
1: Clar, i que hi hagi aquesta voluntat, no?, per part de l'Ajuntament, no?, de treballar amb això i posar en valor tot aquest passat arqueològic.
0: I aconseguit això, que fos de l'equip de govern que fos, sempre se l'han escoltat i l'han fet cas amb aquest... En aquest cas sí que ha estat profeta a la seva terra, no? I d'això ens n'hem beneficiat tots els que han vingut al darrere, no? Perquè, bueno, sense ell no hauríem pogut ni començar això, i sí que és cert que, comparat amb altres municipis, amb alguns alcaldes, els hi parles d'arqueologia i, bueno, el primer que fan és...
1: Sí, passa pàgina, mira cap a un altre costat.
0: No et diré com feia Goebbels, que deia quan sentia la paraula cultura se li anava la mà cap a la pistola, però...
1: Però
0: bueno, ja ve,

0: molts llocs. Jo abans de treballar aquí a Calafell, que havia estat treballant a molts llocs, hòstia, rebien, i venen aquests aquí a emprenyar, era que quan el que... El, si es fa bé, és una riquesa pel municipi, les troballes arqueològiques.
1: De llegendes, de mites, hi ha moltes al voltant de Calafell. Què queda per descobrir?
0: A part de la campana d'or del Vilarenc.
1: Sí, aquesta encara la continuen buscant. Aquesta, ja la buscaves tu de jovenet,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la buscàvem, aquesta. Nosaltres, més que buscar mites i llegendes i això... No...
1: Bueno, busquem realitats, però sí. hi ha coses que no sé si evidencien de l'existència de segons què.
0: Sí, però... de llegendes i...
1: Sí, sempre, com aquests túnels subterranis, túnels, no? Que anaven des del castell fins a la platja, em sembla.
0: Sí, aquests túnels quan es va descobrir les cisternes que del Vilarenc, de manera casual, als anys 60 del segle XX, dius, això deu ser el final del túnel que venia del castell. Quan es va trobar la cisterna del castell, també es pensava...
1: Bueno, aquest és l'inici.
0: Aquest l'inici, no?
1: L'inici i el final. Ara potser, falta allò del mig.
0: I potser la memòria de l'existència d'aquestes cisternes, perquè el Vilarenc, a la mida mitjana, encara era freqüentada per la gent que vivia al castell i als voltants, no? I podria ser que aquelles cisternes encara estessin a la vista. Al principi sí, perquè quan es van excavar al seu interior hi havia una persona morta d'època medieval, no? I llavors el record de les cisternes que veia al castell, que fins al segle XVII encara estaven en ús i això, i s'hi amagava la gent allà quan venien els pirates, doncs, podria ser que això hagués creat la llegenda aquesta de que hi havia que es comunicava el castell amb la platja a través d'això. No? Normalment les llegendes acostumen a tenir una realitat a darrere, tergiversada pel temps, per la memòria, per gent que posa més imaginació, etc. No? Però acostumen a tenir un punt de veritat, i llavors pensem que podria ser aquest, per exemple, el d'aquesta llegenda.
1: Amb Josep Pou podríem estar hores parlant i parlant de la seva trajectòria, també dels projectes que s'han fet o que està previst fer, perquè això continua, s'estan excavant doncs, en diferents moments, per exemple, Cova Foradada, sí. També ara fa poc amb noves excavacions a la Ciutadella, sí. Ibèrica, vull dir que es continua,
0: sí,
1: treballant.
0: Seguim, sí, seguim, la Ciutadella Ibèrica ara forma part dels jaciments on es fan pràctiques els alumnes d'arqueologia de la Universitat de Barcelona. La Cova Foradada i la Balma de la Graiera, que són importantíssims a nivell de la prehistòria. Pensa que la Cova Foradada és el lloc més al sud d'Europa on s'ha pogut documentar la interacció entre nosaltres, l'Homo sapiens, i l'home de Neandertal, que és més cap al sud ja no interaccionen, més cap al nord sí, i bueno, és un jaciment que és molt important en aquest sentit, i la cova i la Balma de la Graiera, que segueixen les excavacions cada any, i ara troba hi ha un assentament d'època dels Neandertals que també esperem que donarà molta sorpresa.
1: Deia, seríem hores, però és que el temps s'ha exhaurit. Yeah. Això passa ràpid, tenim altres propostes, altres convidats. Jo vull agrair-te que hagis vingut a la ràdio. Felicitats també, perquè no ha deixat... O sigui, és un homenatge al que també el que t'hagin escollit com a... I que per molts anys, vull dir, que fas bona cara,
0: gràcies,
1: tant de bo t'acompanyi la salut molts anys, i gràcies per venir a Calafell Ràdio.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me, sempre és un plaer venir.
1: Un plaer. Gràcies, Josep Pou, a l'arqueòleg municipal. Fins la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. I wanna kiss you when I hate you. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Sent Calafell allà on
4: siguis. Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ara mateix, 12 del migdia, 11 minuts en directe a Calafell Ràdio, l'Obert per Vacances. Els dimecres, entre els espais que ens acompanyen a la nostra programació, a la nostra graella, tenim l'espai dels músics dels Baix Penedès. I avui ens acompanya la Nerea Bassar. Molt bon dia, Nerea.
1: Molt bon dia, i molt calorós, també.
0: També, d'estiu, de juliol. Per fi ens veiem cara a cara en un estudi a la ràdio, perquè sí que havíem fet entrevistes, bàsicament telefòniques, sí. Perquè la feina, la distància, els compromisos no permetien que estiguessis aquí amb nosaltres. Avui per fi ens veiem la cara. Com sí, estàs? Sí.
1: Bé, molt bé. La veritat és que jo ara estic més lluny que mai, visquent. Saps d'on vinc?
0: D'on vens?
1: De Llagostera.
0: I què fas allà?
1: Mira, la parella vam anar a viure allà, però bueno, tinc la família aquí encara i, per tant, aprofitaré després de l'entrevista, aniré a fer una visita als pares.
0: Molt bé. La vida que t'ha portat, no?, l'amor cap allà, cap a Llagostera, però continues venint també per la família, però també per fer música, per tocar...
1: Sí, el projecte està molt vinculat al Baix Penedès. De fet, els companys, en Xavi Pomà i en Pau Josa... Bueno, són d'aquí, no? Bueno, jo també em considero d'aquí, sí, per tant, clar. Assagem aquí. I a més, doncs, tota la colla de músics que des de fa temps que, tot i no tenir projectes junts, ara mateix ens relacionem, ja sigui amb en Campos, amb en Pemi, bueno, doncs estan aquí. I, òbviament, doncs, venir cap a aquestes terres sempre és un orgull i és una satisfacció molt gran.
0: Mm-hmm. Què estàs fent ara mateix? Perquè el 2025 publicava Sense Casc. De fet, és el teu últim àlbum publicat. Que, de fet, ara el presentarem i parlarem. Hem començat escoltant aquesta cançó que es diu Un miratge. I què estàs fent ara mateix? Que el teu projecte on t'ha portat? Què tens entre mans?
1: Doncs ara mateix estem fent un projecte en directe, és a dir, ara ens estem enfocant molt en el directe i en fer un directe diferent, perquè fins ara havíem presentat el directe de Trio i ara, a més, ho estem combinant amb un directe on estic sola amb molts instruments. És a dir, és una fricada màxima amb un looper, que és aquest aparell que el que fa és et va gravant i tu et vas com... Sí. Vas repetint allò que has gravat i doncs pots gravar a sobre, no? I el que ens permet aquest format, d'alguna manera, és apropar-nos molt a la realitat de la creació de la música, no? És a dir, com a veure la producció en directe de com s'han anat fent les cançons. I això és un viatge molt diferent, però també trobo que, bueno, molt bonic i molt divertit d'experimentar.
0: Perquè altres projectes t'havia presentat com Nerea Bassar Trio.
1: Sí.
0: Ara el trio desapareix, malgrat que el Pau i el Xavi te segueixen acompanyant.
1: Exacte. Sí, sí, llavors... això ens ha costat.
0: O... Clar.
1: Més aviat m'ha costat, perquè era una guerra meva personal, ells els hi... Tant els hi era, vull dir, 100% clar, tant els hi era.
0: Seguiu vam sent començar... el trio, no? Davant?
1: Sí, sí, seguim sent els mateixos i tot. El que passa és que hi havia molta confusió amb el nom, hi havia molta gent que pensava que érem un grup de jazz, i de fet va haver-hi, fins fa res, a una programació que es van equivocar i van posar el nom d'abans, van posar Nerea Bassar Trio,
0: sí.
1: I crec que ho devien buscar, no sé si amb la IA o així... I els hi va fer una descripció del projecte i posaven que érem un grup de jazz. O sigui, hi havia com molta... Això, com malinterpretació del nom,
0: sí, una mica
1: amb aquest trio.
0: Confusió,
1: sí.
0: No? Sobre...
1: Confonia més que ajudava. Per tant, sí. Vam decidir, mira, sobretot quan vam fer el canvi de discogràfic amb aquest disc, la discogràfica ens va dir la nova, una cosa que ja ens havia dit l'anterior.
0: Què ens van dir?
1: Aquest nom no té gaire ganxo, sí. Sembla el que no és, què més us dona el trio o no trio. I mira, parlant-ho amb els companys, doncs vam decidir que tant era, no?
0: Ostres,
1: era
0: si més al final fàcil. El producte és el mateix, dona sí. Igual, no? Com el vesteixis amb el nom, simplement al final la música, que és l'important, és el que t'arriba, no?
1: Exacte.
0: Curiós, no?
1: Bueno, bé,
0: estratègies de màrqueting
1: pets,
0: i per arribar al públic.
1: Exacte.
0: Ens deies això, que feu aquesta interpretació també amb els teus companys. Parla'ns una miqueta d'aquest disc, el Sense Casc. Una miqueta segueix la línia del que veníeu fent o heu tirat cap a altres branques?
1: Jo crec que és un disc on ens hem permès fer el que ens ha donat la gana.
0: Ah, està molt bé.
1: En el sentit de... O sigui, no és que abans no ho féssim, però sí que abans... Pues, teníem com uns propòsits que passaven molt per lo que s'espera de fer un disc. És a dir, pues, tu graves les teves cançons a casa, fas les teves demos, després ho portes a un productor, el productor busca aquesta sonoritat diguéssim, més conjunta o més homogènia de tot el que vindria a ser el so que vol traslladar al disc, no? I acabaves fent unes gravacions doncs, de nivell més professional a l'estudi i ho acabaves doncs, llançant, promocionant i tal. Aquí el que hem fet diferent és hem agafat les demos i com les demos de forma normal ja són una mica diferents entre elles, en comptes de dir, vale, Anem a passar-ho tot pel denominador comú, que és un únic productor que li busca un únic so al disc. Anem a agafar i anem a separar les cançons en blocs d'estils o de coses que ens transmeten diferent. I per cada bloc buscarem un productor diferent que ens pugui potenciar aquesta diferència que té cada cançó o cada bloc de dues cançons. Mm. Per tant, ens ha quedat un disc amb molts productors, un disc molt heterogeni, on cada dues cançons sembla que canvi el disc. És molt divertit.
0: Sí, clar, però això té uns costos afegits, potser.
1: Sí, home, també per això hem trigat 2 anys a gravar
0: clar.
1: El disc.
0: Vull dir, i les deu exprimint al màxim, entenc.
1: Sí, estem intentant també que el directe, el que et comentava, que ara ens estem enfocant molt, traslladi també aquesta heterogeneïtat. Per tant, quan anem a trio, hi ha canvis d'instruments, hi ha una part més electrònica, hi ha una part més acústica, passem per moments molt diferents, i ara que faig aquest format també més en solitari, amb els loops, doncs també, bueno, acaba passant que estic jo a l'escenari, però hi ha com 4 instruments.
0: Déu-n'hi-do. Doncs ens deies fa un moment, clar, parlaves d'una discogràfica, que hi ha un suport al darrere, que en molts casos, molts músics d'aquí de la comarca, doncs s'ho fan tot ells, no? I corren amb els riscos de tot, i no hi ha el suport d'una discogràfica. En aquest cas, entenc que vosaltres sí que teniu aquest suport.
1: Sí, amb això vam tenir bastanta sort des de l'inici, però també t'he de dir que les discogràfiques no són el que eren. O sigui, les discogràfiques no són com abans, que era com, no?, aquella inversió de diners que aposten per tu. Ara el concepte de discogràfica, la majoria de discogràfiques el que fan és tu has produït tot el disc, tu t'has gastat tots els diners amb el disc, t'has gastat amb els diners amb tot, i la discogràfica el que fa és t'ajuda,
0: no?,
1: a fer la distribució i arribar, pues, això, a una promoció potent. En el nostre cas també hem tingut sort perquè hem tingut una discogràfica que ha apostat molt per nosaltres. O sigui, més enllà d'aquest format, que és el format que es porta ara, ha fet coses extres. Però, usualment, ara mateix, les discogràfiques no són el que era abans, en aquest sentit.
0: Directes, parlaves dels concerts, aquests directes, per on esteu girant?
1: Doncs mira,
0: aquests bolos que van sorgint.
1: Hi ha hagut algun moment que he intentat portar una miqueta cap allà perquè em sigui més fàcil a nivell de distància. De fet, vam fer un concert a Llagostera no fa gaire. Mm. I ara tornem per terres de, anem a dir, Tarragona, que anirem al Catllà, amb aquest format en solitari aniré, al Castell del Catllà. I és aquest dissabte.
0: És
1: justament
0: aquest dissabte. Aquest dissabte vinent.
1: Sí, i a més tinc la sort que comparteixo escenari amb la Lia Sampai. I per tant és un concert així més format com cantautores, no?, en un lloc molt maco, perquè he vist fotos, no l'he vist en directe, tinc moltes ganes, del Castell del Catllà, que és un lloc com superxulo, no?
0: Suposo que és al vespre, a la fresca,
1: sí,
0: en aquest paratge. Sí, es fan aquests cicles també de música que els castells, que els municipis que tenim al Castell, doncs celebrem, no? Que a Calafell es fa el mes d'agost, i aquí al Catllà, doncs suposo que és ara que... I sí, què tocaràs? Sí. Què és el que programeu en aquests concerts? També d'aquest disc, però també d'altres coses anteriors?
1: Presentaré el disc. M'enfocaré en presentar el disc i bàsicament això. Així que a vegades fem alguna cançó d'algun disc anterior, algun dels singles de Presons o Soroll, però acostuma a ser una mica, bueno, per acabar de fer el show, no? Però l'enfoc principal és presentar el disc, sí.
0: Quants anys portes amb això de la música?
1: A veure... molts, però clar, en quin sentit? D'estar fent concerts així més
0: ja
1: en sèrio?
0: Sí, exacte, des del moment en què ja tens un producte ja més de qualitat, més currat, amb una projecció ja, allò que de que arribi a més persones.
1: Mira, jo diria que el de començar a fer discurs, gastar-me pasta fent discurs,
0: exacte,
1: que això és aquí quan ja inverteixes.
0: Sí,
1: més que guanyes,
0: bueno,
1: inverteixes.
0: Crec que amb el meu projecte aquí ho aposto
1: aquí
0: tot, no?
1: Aquí poso pasta.
0: Exacte.
1: Jo diria que va ser l'any previ a la Covid.
0: Vaja,
1: sí,
0: cap al 19, no? Entenc.
1: Va ser el 19, que vam treure el primer disc i just, bueno, a més, era com que... Bueno, era aquell moment que ho estàs presentant de nou i tothom té curiositat. O sigui, quan dic tothom, vull dir, a nivell de promoció i tot, pues, com els mitjans estan molt oberts, en plan, què és això que ens presenta aquesta xavala, no? Mm. A més, jo sortia de l'Udes Lacs. Per tant, era un moment com molt... que anava tot com més rodat, no? Mm. I pam, Covid. Va ser presentar i va ser el Covid.
0: Ser...
1: Però després d'això també hi ha hagut aquest punt de poder anar provant coses, saps? Que això és una cosa interessant. Com dir, mira, com... coses bones de no arribar a professionalitzar-se. O sigui, sembla com una cosa absurda, però no arribar a professionalitzar-se fa que no hagis de fer coses per mantenir aquell públic. Mm. I al final, tots aquests anys, des de l'any de la Covid i això, han sigut molt de picar pedra, però alhora també ens han permès fer el que ens ha donat la gana. I també per això jo crec que ha pogut haver-hi aquest disc que estem presentant ara, perquè el context no ens ha forçat a fer res.
0: T'hauria agradat estar a l'altre costat, diguem, de que separa aquesta línia entre el tipus de dedicació i la professionalització?
1: A veure, també tinc la sort de que com a bateria, com a intèrpret, estic en un projecte professionalitzat en quant a que guanyo un sou, sí, fem concerts de festa major i això. Mm. Per tant, sé el que és pujar a un escenari i tenir un sou d'això. Per tant, bueno, crec que la coexistència de les dues coses fa que, per una banda, treguis el coquet de saber que és estar professionalitzat en la música.
0: Sí, però com aniré a basar?
1: Sí, però tampoc tinc...
0: No,
1: tampoc tinc aquest neguit, eh?
0: Sobre la marxa.
1: Sí, m'agrada també que no em pressionin. Mm. M'agrada viure-ho bé i fàcil, també, sí.
0: El 25 publicaves Sense casc, i ara què? Dèiem, continuarem exprimint el disc, però suposo que en el teu cap, en el vostre cap, hi han més projectes més enllà d'això, o què?
1: Sí, t'he de dir que m'estic intentant trobar en aquest moment, eh? Perquè si bé crec que ha sigut... A veure, com dir-ho això? Normalment tens un any que no estàs gens creatiu quan treus un disc, perquè acabes de parir-lo, no? I estàs com assimilant allò i estàs com intentant gaudir de treure el disc. I doncs et costa com pensar en cançons noves, o almenys a mi, durant una temporada, doncs estic molt enfocada en
0: sí,
1: concerts
0: clar.
1: I poc en... I després, normalment, l'any següent ja em venen ganes de composar, però aquest disc m'està costant més, jo crec, també, perquè la gestació del disc ha sigut més llarga. I ha implicat molts més diners, molta més inversió. O sigui, això que dèiem, no?, de que aquest projecte que és més ambiciós, de fer més produccions i això, m'ha implicat un desgast de temps i de diners, que ara mateix la recuperació crec que em farà necessitar una mica més de temps, també.
0: Clar, suposo que quan arribes a un projecte que té una qualitat d'un cert nivell...
1: No vols baixar.
0: No vols baixar d'aquell nivell. Al contrari, t'exigeixes més encara.
1: Clar, i ara he de veure què és, què implica més després d'això, no? Quan se'ns ha anat una mica l'olla allà, què podem fer més?
0: Ha valgut la pena aquest esforç? És a dir, el que s'ha recollit val la pena pel sacrifici que has fet anteriorment? Sigui econòmic, sigui en el procés de gravació, d'elaboració?
1: Sí, perquè el que es recull és una sensació de... No sé, com de... Ja ho he fet,
0: sí,
1: saps? Com de pau. Com pau de aquest neguit... que és un neguit que és maco perquè et fa fer coses, però també és un neguit que et fa estar pues això, buscant i intentant pues, que aquest neguit es descansi, no?, en algun moment, i trobar aquest descans, doncs sí, perquè és això, a vegades treus discos que potser no són, no sé com dir-ho, treus el disc i dius, vale, està guai, però tampoc és el disc. És el disc en majúscules. Però amb aquest, com ha sigut un projecte molt més ambiciós, sí que em sento en aquest sentit de que a nivell de crear discos o de gravar coses, doncs com que ja ho he provat una mica, no tot, però com que sí que ho he exprimit al màxim.
0: Per aquells que no coneguin el projecte de la Nerea Bassar, doncs, per exemple, Spotify, poden entrar i escoltar la teva proposta, no només aquest Sense casc, sinó també propostes anteriors. Entenc que encara el nou projecte trigarà, eh? Hem de seguir
1: una miqueta.
0: Gaudint del que tenim. Tens, per als que ens escolten per la ràdio, no pels que ens veuen, perquè això s'està enregistrant per veure a través dels nostres canals de visuals, doncs tens la guitarra aquí ja preparada en mà perquè ens interpretis. Què, Nerea?
1: Interpretaré una cançó d'aquest últim disc, que va ser la primera que vam gravar, i per tant va haver una diferència de temps amb l'última, un rotllo d'un any.
0: Un any, eh?
1: Sí, sí, és a dir... És una cançó que dins el disc és la que està més allunyada, és la que ens remet més al passat funky del grup, bueno, passat i present, però més dels discos anteriors, diguéssim. I a més és una cançó que parla d'una cosa que potser no és el més típic del món de parlar, que és el fet de que, i més una cosa molt estiuenca, anem acumulant aficions i llocs de llistes de llocs on volem viatjar, no? I hi ha un punt també, o almenys a mi em passa, d'aquesta cosa de que faig coses perquè s'han de fer i perquè és el que toca i el que veia a l'Instagram que fa tothom, però ho faig sense contingut, en el sentit de que ho faig sense que realment m'acabi d'omplir allò, però mira, vaig acumulant coses i les vaig fent i així m'entretinc i no estic pensant en coses que potser em preocupen més, no sé.
0: I el títol de la cançó és?
1: Nous racons.
0: Nous racons. Doncs hem escoltat aquesta cançó, Nous Racons, que és la primera, és el tall número 1, no? De la tracklist de Sense Casc.
1: Exacte.
0: Doncs endavant, quan vulguis.

0: Sí,
1: molt bé, molt bé.
0: Sí,
1: home, enllaunats, perquè estem aquí tu i jo sols en aquest estudi 1 de Calafell Ràdio. Això, Nous Racons, una de les cançons, és el primer tall d'aquest últim treball de Nerea Bassar, es diu Sense Cas, que ha vingut a Calafell Ràdio, calafell.tv, a presentar-nos aquí en directe. Agrair-te que hagis vingut per fi. Per fi dic perquè ens havíem parlat, però sempre a través del telèfon.
0: Ens havíem vist les cares, no?
1: Exacte, exacte. Que tinguis molta sort, tu, els teus companys, sigueu trio, sigueu el que sigueu, que arribi ben aviat aquest nou treball, quan hagi d'arribar, que arribi, i gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nerea Bassar, gràcies.
0: Sí.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

Com m'agrada tot el que fa aquest home, és el Teddy Swims. Aquesta és l'última proposta, la seva última cançó. Molt diferent del que ens havia ofert anteriorment, eh? Break Up in Reverse és l'última, la nova, del Teddy Swims, sonant a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: I ja sabeu que aquesta temporada radiofònica de l'Obert per Vacances, aquest estiu del 2026, cada dia tenim l'espai Emergents. És aquest espai radiofònic amb el David Burillo, que ens ha acompanyat en aquesta temporada regular que hem deixat enrere tots els dissabtes a 8:45 del matí. I els protagonistes, aquests nous músics, nous cantants emergents al panorama musical català. I avui el protagonista és l'Arnau Aguilar.
2: Això va de conèixer artistes emergents i, per tant, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb el sabadellenc Arnau Aguilar. Amb ell descobrirem algunes de les cançons del seu projecte debut, Ocells de paper. El que sona a continuació és El meu far.

0: Molt bon dia, Arnau.
1: Molt bon dia.
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir El meu far, una cançó que vas treure fa molt poc, vas treure l'1 d'abril, i acabarem sentint en primícia el teu nou darrer tema, El mar de la falsa calma, que es publicarà la setmana vinent. Però abans de parlar tot això, explica'ns qui és Arnau Aguilar. Qui és Arnau Aguilar com a artista i quin sol defineix?
1: Doncs mira, em dic Arnau Aguilar, com tu molt bé has dit, i sóc una persona que té 22 anys, que ha començat ara a llançar les seves cançons. Fa molt de temps que les estic escrivint, però no ha sigut fins ara que m'he decidit a intentar-ho. Tinc un so molt pop i jo crec que parlo també de temes que tots ens hem pogut sentir identificats o hem viscut alguna vegada. Per tant, jo crec que hi ha molta gent que si ho escolta pot sentir-se identificat amb les lletres. I bé, doncs aquest soc una miqueta així molt ràpidament jo i el meu projecte.
0: M'agradaria parlar una mica dels teus inicis, perquè t'autoanomenes fruit de la pandèmia. Com vas descobrir aquest món de la música? Quins són els teus inicis? Ja dius que pràcticament el teu projecte s'està formant ara. Doncs on va néixer aquesta curiositat per la música?
1: Mira, jo de molt petitó tocava aquí a Sabadell, a l'escola de música, a una escola de música d'aquí a Sabadell, i allà vaig començar a fer guitarra. El que passa que jo entrenava, i entrenava moltes hores, i anava a classe, al col·le i tot, i feia moltes coses, i els vaig dir als meus pares que jo no volia seguir tocant, que no volia seguir tocant la guitarra perquè em treia molt temps. I arran de la pandèmia, de la situació aquella que vam viure tots fa tant de temps, uh-huh, vaig començar de forma superautodidacta a tornar-me a formar jo sol, amb vídeos, veient tutorials per YouTube, veient, bueno, a gent que penjava contingut de com tocava la guitarra, de com fer cançons, i a partir d'aquell moment vaig començar a tocar cada dia la guitarra moltes hores. De fet, els hi vaig deixar al cap dels meus pares i a la meva germana els vaig deixar tiesos, perquè cada dia tocava moltíssimes hores la guitarra. I a partir d'allà, va començar a néixer les ganes de tornar a tocar la guitarra. I les cançons com a tal van començar a néixer perquè, bueno, no em sentia bé amb moltes coses que m'estaven passant, i una forma que em va ajudar molt era cantar. Al principi només cantar. I un dia vaig dir, bueno, i si provo d'escriure el que em passa pel cap? Uh-huh. I a partir d'aquell moment vaig començar a escriure les meves primeres coses.
0: Uh-huh.
1: Sí. Doncs... I a partir de llavors ja vaig anar fent, mica en mica.
0: Molt bé, a poc a poc, i ja veiem que ja va tenint el seu fruit, com tu bé dius, i doncs tens nova música que vas publicant. Repassant la teva discografia, veig que tens 3 cançons, la més antiga de l'any passat, i per tant, com anàvem dient, és un projecte que tot just neix ara. On aspires a arribar? Quins objectius potser comences a marcar-te, a pensar?
1: Doncs mira, els meus objectius eren super, super senzills. De fet, el meu primer objectiu, que ja el vaig assolir la primera vegada que vaig treure la primera cançó, era poder-me escoltar amb els cascos jo i dir, uau, sono a músic, saps? Sono guai. Uh-huh. I llavors aquest objectiu ja el vaig complir. L'altre objectiu que em fa molta, molta il·lusió és veure tot l'àlbum acabat. Em fa molta il·lusió poder tenir-ho ja tot fet i poder-ho escoltar tot guai. Però ja et dic, no sóc gaire ambiciós en el sentit de que no aspiro a... O sigui, de fet, a nivell de gent que m'escolti, jo ja he quedat supersatisfet, uh-huh, perquè m'he pogut escoltar jo bé i els meus han pogut escoltar tantes vegades les cançons que havia tocat per casa i ho han pogut escoltar en un format molt guai, no? I jo crec que el premi més gran que aquest no n'hi ha.
0: Clar que sí. Doncs, escolta, Arnau, sabem que la setmana vinent publiques un nou senzill i, per tant, has estat temps treballant en ell, m'imagino, però et volia preguntar, ara en què treballes? Et planteges ja fer un àlbum o un EP, potser, en algun moment? Ja m'ho comentaves abans de començar la trucada, a veure si em pots explicar una mica millor.
1: Doncs, mira, jo estic fent un àlbum que es diu Ocells de paper, uh-huh, que serà format per 10 cançons, són... 2 cançons en castellà i la resta són en català. Uh-huh. I bueno, la idea que tenim també amb el meu productor és treure fins la 5a cançó i després la resta de cançons ja sortiran totes juntes al final del projecte. De fet, no tinc cap, cap idea tampoc marcada a nivell de... O sigui, el maco també d'aquest projecte és que està naixent tot sense pressa. Estem anant al ritme que ens anem permetent i sense cap tipus de pressa ni d'estrès. Uh-huh. Al final és una cosa que surt super còmoda i super orgànica, llavors si li posem presses també moltes vegades no surten les coses bé. I a part que les cançons jo les tinc escrites des de fa molt de temps, per tant, uh-huh. anem produint quan una vegada a la setmana quedem i intentem fer alguna cosa, però no ens estressem per si no arribem als temps o als plaços, perquè de moment no hi ha pressa.
0: Clar que sí. I escolta, Arnau, al directe, tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
1: Doncs de moment no, perquè tinc ganes de... Estic fent moltes coses, entre la feina, la universitat mm-hmm. i altres coses. Llavors, el primer objectiu que tinc com a tal és poder acabar l'àlbum i un cop l'acabi em començaré a plantejar altres coses. He començat a fer a formar la meva banda, que és una cosa super, super xula, i llavors ja estem començant a fer alguna cosa, estem intentant... Bueno, busquem alguns dies per assajar, hem fet algun assaig i tal, i anem fent mica en mica també sense posar-nos molta pressa.
0: Que guai. Doncs ara sí, Arnau, abans de marxar, parla'ns una mica de la cançó que sentirem ara, que abans de sentir-la, dir-te i agrair-te doncs que hagis volgut ensenyar-nos-la en primícia, perquè es publicarà la setmana vinent, però ara anem a sentir El mar de la falsa calma, una de les cançons que dius que formarà part doncs, d'aquest àlbum que ja estàs preparant. Què vols explicar amb aquesta cançó, Arnau?
1: Mira, doncs aquesta cançó va passar una cosa molt, molt xula, i és que en un origen no havia d'estar dintre de l'àlbum. De fet, és de les últimes coses que he escrit. I sí que és que totes les cançons les vaig escriure en un moment en què estava no gaire bé, i aquesta cançó l'he escrit ja estant bé, tot i així parlo de quan estava malament, però és una cançó que l'he escrit en un llenguatge, jo crec, molt més madur, molt més... O sigui, que he après més coses durant tot aquest temps, i llavors jo crec que a nivell de composició, a nivell de com està escrita, del llenguatge que faig servir, jo crec que és molt més ric que les uh-huh. altres cançons, i parla tot i així d'aquell moment, no? Però des d'una visió potser més madura, o sigui, més de forma més des de fora, no? Llavors jo crec que és una cançó que molta gent també se les farà molt seva, se la sentirà molt seva, perquè, bueno, jo crec que parlo d'en aquells moments, i faig servir sempre molt la referència del mar, perquè és una cosa que m'agrada molt, que jo crec que em defineix molt com a persona, però el que vinc a dir amb el nom del títol ja és que quan veus que tot està bé, que tot està tranquil, que tots els problemes s'han acabat, sempre pot haver-hi un canvi inesperat que no t'esperes i que et gira tota la situació en un moment determinat, no? Que és una miqueta el que passa a vegades en el mar, al mig del mar, o que passa moltes vegades en aquests llocs, no? Llavors el que venia a voler dir amb la simbologia del mar de fons sempre és que encara que s'apreciï molta calma en el que estem vivint, en el que estem, on ens trobem en aquell moment, tot mm-hmm. pot canviar de cop, no? I pots tornar a caure en un pou força important. Llavors, una miqueta parla sobre això, no? I bueno, jo crec que pot ser molt, molt interessant.
0: Molt bé, doncs escolta, quines ganes de sentir-la després de tot això que ens estàs dient. Per tant, anem a fer-ho. Gràcies, Arnau, per ser avui aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio. Una abraçada molt forta.
1: A vosaltres per deixar-me parlar i deixar-me aquest espai. Moltes gràcies.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Vinga, que és tard, eh? 13 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Tram final de l'Obert per Vacances. Som a dimecres, dia 22 de juliol de 2026, junts fins la 1. Últims minuts, també per repassar amb tres colors. Tres notícies de les últimes hores, tres notícies de l'actualitat. El color vermell per la notícia, una de les tantes negatives del dia, amb aquest titular. Tres dones assassinades en només 24 hores. La violència masclista ha tornat a colpejar amb força aquest dimarts. En només 24 hores, tres dones han estat assassinades en diferents punts d'Espanya. Dos dels casos ja s'investiguen com a crims masclistes i un tercer està pendent de confirmació oficial. Si aquest últim també es confirma, el nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles aquest 2026 s'elevaria 32. De moment, la xifra oficial és de 31 víctimes. Des que va començar a comptabilitzar-se aquests feminicidis l'any 2003, més de 1.300 persones, 1.300 dones, han estat assassinades a Espanya per violència de gènere. Les autoritats recorden que el telèfon 016 ofereix atenció gratuïta confidencial les 24 hores a víctimes i també al seu entorn. Doncs aquesta és la notícia, una de les tantes negatives, malauradament, que no ens agradaria tenir que explicar-vos i que l'hem situada en el color vermell del nostre semàfor. Anem al color groc, perquè el govern impulsa una nova llei antitabac. El govern espanyol ha fet un nou pas en la lluita contra el tabaquisme. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que amplia els espais on estarà prohibit fumar. Si acaba tirant endavant el Congrés, no es podrà fumar a les terrasses de bars, als restaurants, a les platges, a les piscines d'ús col·lectiu, a les marquesines del transport públic, ni tampoc en recintes on se celebrin festes o esdeveniments a l'aire lliure. La reforma també equipara les restriccions de les cigarretes electròniques i dels dispositius de tabac escalfat amb les del tabac convencional i reforça la protecció dels menors davant del consum i la publicitat d'aquests productes. Notícia que, evidentment, descontenta els fumadors i que potser els que no ho són, doncs, també se n'alegren. Notícia que hem situat en el color groc del nostre semàfor d'avui. I el color verd té aquest titular. El govern aprova un increment del 5% dels imports dels serveis d'atenció a les violències masclistes. Si en el color vermell teníem aquests feminicidis, aquestes víctimes de la violència de gènere, doncs aquesta és força positiva i per això l'hem situat en el color verd del nostre semàfor. Un augment que permetrà reforçar el suport a les dones i millorar les condicions salarials dels professionals d'aquest àmbit. Com dèiem, el govern ha aprovat incrementar un 5% dels imports dels serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista. L'objectiu és reforçar el suport que reben les dones i millorar les condicions retributives dels professionals que hi treballen. L'augment tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener de 2025. La mesura, impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme, afecta els serveis d'intervenció especialitzada, els serveis tècnics del punt de trobada, l'acolliment, els d'acolliment i recuperació, els substitutoris de la llar i la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista. Doncs aquesta és la notícia de color verd, les notícies, l'actualitat del nostre semàfor de l'estiu.

5 minuts i escaig, arribem a la 1 en punt del migdia. Vinga, que anem tard, eh? Justet, justet, estem just per explicar-vos quines són les activitats programades més immediates a l'agenda cultural de Calafell. Justament aquest vespre, a partir de les 8, Misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Es tracta d'una activitat en la que els joves hauran de trobar un manuscrit ocult escrit en els anys 70 amb textos clandestins sobre llibertat, poesia i també identitat. Una experiència col·laborativa que connecta amb la història cultural local. Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. En cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu inscripció i participeu d'aquesta activitat. Serà aquest vespre, a partir de les 8, al Museu Casa Barral, Misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. I demà, dijous, dia 23, a les 11 del matí, taller de ciències, Sorral Magnètic, activitat gratuïta. Serà a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, per infants a partir de 6 anys. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. 687-271-373. I aquest divendres hi haurà la festa del carrer de Mar, al nucli del poble de Calafell. Hi haurà un espectacle infantil i berenar popular. Serà també amb tallers infantils amb Cíntia Branco a partir de 6:45 de la tarda a la placeta del carrer de Mar. I hi haurà festa també. Un sopar de Carmanyola i Ibai a partir de 9:00 del vespre, també a la placeta que es troba al carrer de Mar. Amb duet d'ambient, sopar de Carmanyola i Ibai aquest divendres serà a partir de 9:00 del vespre. Sempre podeu consultar totes les activitats al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, i així sabreu quines són les activitats programades aquí al nostre municipi. Vinga, marxem, recollim trastets. Tanquem edició de l'Obert per Vacances d'aquest dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà a les 11 ens hi tornem a posar, ja serà dijous, eh? Que ha passat la setmana volant. I ens agrada que s'apropi el cap de setmana, i tant que sí. Vinga, marxem amb Elton John, amb Dua Lipa i la cançó Cold Heart per arribar, com dèiem, a la 1 en punt del migdia. Demà més, gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bona jornada, bon dimecres.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.